Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Carlos Castilho. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

soy un sinvergüenza, pero más bien me lo paso.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Res estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Jo aquí...

I feel jealousy when you're free without me.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

0: aquest diumenge de la 1 a les 2, Fedaway, Club de Bàsquet Es Castell.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Hola, bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts. Un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdios Castella en el 103.4 de la freqüència modulada.

Passen 10 minuts de les 10 de matí i puntuals aquí, com cada diumenge, posam en marxa aquest diumenge amb un servidor, en Xavi Llopis, que, bueno, mos farem, com dic, companyia mútua des d'ara fins a les 2 del migdia. El menú per avui, pues ja ho heu vist, he començat així amb un pot de cançoneta. Mos posarem al dia fins a les 10 i mitja aproximadament. Obrirem telèfon. Per cert, el WhatsApp el tenim a disposició, eh? 644-674-750. Pots enviar missatges, àudios, alguna foto d'aquest berenat avui, o què penses fer per dinar, o d'aquest que te faran per dinar, que també pot ser. El que vulguis, en poques paraules, sense faltar respecte aquí tot. Què més? Després, evidentment, posarem les cançons que mos hagueu anat demanant. A les 12 encetarem un nou espai quilòmetre zero de Escolta Menorca, que hi ha cosetes novetes i fresquetes. I ens la posarem. I avui diumenge, arriba Natàlia i en Joan amb un nou fadeaway del Club de Bàsquet Es Castell. Ja tindrem a partir de la 1 i fins a les 2 aquí, que us ratllaran de bàsquet en aquesta part educativa i formativa. I això és el menú per el dia d'avui.

Avui és diumenge, dia 17 de maig de 2026. El sol ha sortit a les 6 i 26 minuts d'avui de matí i la previsió és que es posi a les 8 i 52 d'avui vespre. La lluna ha sortit un poquet onta, ha sortit a les 6 i 22 minuts, però se posarà un poc més tard, a les 10 i 18 minuts d'avui vespre. El que pot ser és que no la vegem, perquè està en fase creixent, però 0,01, o sigui que just un filet. Si la veus, premia. En aquests moments aquí a Castell tenim 18 graus de temperatura, una humitat relativa de 60%, i bufa suau, molt lleu, de llevant, uns 10 km/h aproximadament.

Doncs previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, per el dia d'avui a l'illa de Menorca. Ens diuen que hi haurà intervals de nivolats amb tendència a cel poc ennivolat en nivolats amb evolució diurna. O sigui que aquesta cosa sembla que no, però n'hi haurà que sí. Una baixa probabilitat de colca ruixat aïllat de capvespre. Temperatures en lleuger ascens. Vent fluix variable amb tendència a component de migjorn, o sigui, del sur. I amb intervals de brises costeres. Temperatures previstes per al dia d'avui, màximes de 22 graus i mínimes de 9.

I aquest 17 de maig... Us diuen que fan festes ses celestes, també es pasquals, emilianos, Sant Víctor d'Alejandria i també Santa Restituta. Moltes felicitats a tothom que faci festa, que faci anys, que celebri qualsevol aniversari en aquest 17 de maig. I a nosaltres ens agrada posar una cançoneta. Hem triat una cosa nova de Quevedo, Al Golpito.

Avui vinc. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Es Castell en el diumenge. I continuem amb aquesta posada del dia, ara pues, amb aquestes frases dels dies. Theodor Heuss mos diu: cada pueblo tiene la ingenua convicción de ser la mejor ocurrencia de Dios.

Ara. Avui és el dia mundial de la reposteria. Així que tenim per triar avui, eh?

has dormit i has començat hora a les 10 quan hem començat a sonar una cançó de Mojinos Escocios. Titulada La Internete. I just després ha sonat una altra cançó, que aquesta no es deia La Internete, però sí, sí, sí, que està feta, creada, tota a través de les xarxes, la xarxa d'internet. I xerrant de, precisament d'internet, que es celebra avui, dia 17 de maig, és una proclamació, diguéssim, a càrrec de l'Associació d'Usuaris d'Internet, i es celebra des de l'any 2005. Per què es celebra el Dia Mundial d'Internet? Pues l'objectiu d'aquesta efemèride és donar a conèixer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i promoure l'accessibilitat a la red, la xarxa. A l'actualitat s'observa l'increment de la connectivitat a la xarxa i a la consolidació de l'economia digital. De totes maneres, també es destaquen diferències significatives en l'accés i velocitat de les xarxes, generant condicions de desavantatge i desigualtat en l'ús de la xarxa a diversos països del món. També dir que aquestes diferències o aquestes escletxes que hi pot haver pues, també passen en, segons l'edat o segons la dedicació que hi hagis pogut tenir, no? També. Com dèiem, el Dia Mundial d'Internet es va celebrar per primera vegada dia 25 d'octubre de 2005 amb un notable èxit de participació. Poc temps després, una cumbre de la Societat de la Informació celebrada a Túnez el novembre de 2005 va decidir proposar a l'Organització de les Nacions Unides, a la ONU, la designació del dia 17 de maig com el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, traslladant el Dia Mundial d'Internet en aquesta data. O sigui que van juntes, com hem dit. Actualment, totes aquestes dues dates són dia 17 de maig, ja que la ONU va decretar el dia 17 de maig també com el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació. Evidentment, l'ús d'internet ha canviat la forma de relacionar-nos amb el món, traspassant les barreres de la comunicació i les fronteres geogràfiques. Diversos sectors, com per exemple el comerç, el govern, l'educació, la salut, entre d'altres, han estat impactats de qualque manera per les xarxes de la informació, generant avanços que beneficien a la humanitat. Qui anava a pensar en els anys 70 i 80 que es podria emprar la tecnologia com a eina d'estaló, diguéssim, a la nostra vida quotidiana? Com, per exemple, cercar una recepta de cuina i fer-ho en aquest moment, no? I amb un sol clic. O reservar un vol. O fer compres per internet. Totes aquestes facilitats són tot sol algunes de les avantatges d'aquesta universalització d'internet. Aspectes essencials com l'educació o la sanitat han registrat notables avanços gràcies a les noves tecnologies i l'accés a internet, estudis i avanços, per exemple, en el control i l'erradicació d'enfermetats, i també l'aplicació a tractaments i procediments metges, la telemedicina, per exemple, foment de l'alfabetització digital i audiovisual.

i també el desenvolupament de l'autoaprenentatge. El 7è informe especial emès per la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Latina, la CEPAL, s'analitzen els avanços i limitacions en l'ús de les tecnologies a internet com un element clau en l'actual... actual, aquí hi ha una errada, en la passada pandèmia del Covid-19, així com l'aplicació de les solucions digitals, en la disminució de l'impacte en les mesures de la contenció d'aquest virus, per exemple, la quarantena i el distanciament social. En l'àmbit laboral se destaca la millora en les condicions de feina, simplificant els processos de producció, així com també el desenvolupament de tasques i funcions, afavorint així la comunicació i l'intercanvi d'informació. El dret a l'accés a internet és reconegut per l'Organització de les Nacions Unides com un dret humà fonamental per a les persones, vinculat a la llibertat d'expressió. El 2026, el Dia Mundial d'Internet, el lema per el dia aquest és la sostenibilitat a l'era digital, que convida a reflexionar sobre l'impacte de les tecnologies digitals, aquestes tecnologies digitals tenen a la nostra societat, en el medi ambient i en la manera en la que ens relacionem. Aquesta edició, l'edició de 2026, posa el seu focus a la necessitat de construir un entorn digital més responsable, inclusiu i equilibrat, on la innovació tecnològica faci avanços, evidentment, en prou de la mà dels valors com la sostenibilitat, l'accessibilitat i l'ètica.

En un context marcat per el creixement de la intel·ligència artificial, el consum massiu de dades i l'expansió de les infraestructures digitals, l'EMA d'enguany recorda que el desenvolupament tecnològic també genera desafiaments ambientals i socials. L'ús intensiu de dispositius electrònics, els residus tecnològics o l'elevat consum energètic dels centres de dades són alguns dels reptes que obliguen a replantejar la manera en què emprem internet i les noves tecnologies. Per això, la sostenibilitat digital no es limita únicament en el reciclatge o a l'estalvi energètic, sinó que també implica garantir drets, reduir bretxes digitals, o escletxes digitals, que diríem, i promoure també un accés igualitari a la tecnologia.

coneixeran de les tecnologies i internet, aquesta cançó, que s'assembla molt a la primera que hem escoltat avui, bueno, la segona. Aquesta que, bueno, jo li he posat el nom de 103.4. I va ser creada així, posant quatre lletres, i mireu el que surt.

0: Passen 35 minuts de les 10 del matí d'aquest 17 de maig. Diumenge, diumenge.
1: La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit.
0: Pèl de gall.
1: El gust de sal marina.
0: Paradís.
1: Que té el teu dit, la teva aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Que tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga terra dura i llegendària rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals asseguts a la terrassa mentre va ponent el sol observant la gent com passa.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

fora d'estrelles i tu que ets la més brillant, ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

0: Can't you see it's over?
1: I don't believe that. Loving you is why I do the things I do.
2: Ella és na Barbara Streisand i mira el telèfon que em sona. Aquí és qui provava aquí, va, va, va. 972 36 85 63. Molt bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia,
3: Juana. Sí, que t'he tancat avui.
2: No, jo havia...
3: Sí, diries,
2: te tenia penjat.
3: Diries,
2: havia obert ara pensat. Mateix. I estat,
3: sí, ja, ja, ja ho he vist.
2: Anava a dir, ara ja podeu, però no
3: ara
2: m'ha donat
3: ja
2: temps.
3: Jo ja t'ho donat temps, no, no, perquè no. Jo estic a la saga.
2: Estàs en el dit a punt, eh?
3: Jo estic en el dit a punt, sempre. Bon dia, bon dia.
2: Bon dia, Juana.
3: Bon matia. I poca cosa menja. Saludar a tothom i digueu un bon dia a tots.
2: Moltes gràcies, Juana.
3: Perquè aquest dia s'ha refrescat, eh?
2: Sí, sí, ahir divendres fer una bona refrescada, sí, sí.
3: Jo ahir vaig trobar una vecina que s'havia posat estirats i que els escurs, digo, que ha fet un pantaló largo. I dice, Juana, hace frío, digo, hace frío, corréis mucho. Digo, tú no sabes que hasta el 40 de mayo no te quites el saño.
2: Sábate.
3: Y no lo sabía, ¿no? Dice, ¿y 40 de mayo qué? 10 de junio.
2: Sí, me hizo manco, ¿eh?
3: Es brasileña, es brasileña. Ella, digo, sí, no, no estoy mucho de aquí. Y cosas, mira, tenías razón, que hacía frío.
2: Ara és l'època cebolla. Sí,
3: sí, sí, ara deus de tot.
2: Has d'anar... Has d'anar... Sempre
3: jo encara no m'he de la roba.
2: Has d'anar
3: jo encara no m'he de la roba.
2: Per posar-ho a llevar, perquè si... Ara jo he vingut amb una jaqueta, però a hora de partir no farà falta. Clar, ja has de llevar una capa. Però potser després, si te'n vas... A...
3: Es que deies, tot de deixar-se plorar i te torna a banyar.
2: Has de tornar a posar una capa.
3: Ja, va, ja.
2: O dues.
3: Ara és el temps, ara és el temps.
2: Però això, el tiempo cebolla.
3: Allà és que fa calor aquest temps,
2: sí,
3: però
2: sí,
3: enguany va així.
2: Però fa igual, sí. Després, si sí, no ho fa una setmana, ho fas altra. Ho
3: fas altra, sí. Va bé, un salut a tothom.
2: Molt bé, Juana, allà, gràcies. Bé. Bona setmana.
3: Bona setmana, gràcies.
2: Adéu. Ara sí, pot dir, el telèfon no està lliure. 971 36 85 63. Ara veig que hi ha un missatge d'en Gertrude per aquí. Però no sé on, en el WhatsApp. 644-674-750 és el WhatsApp. Les clatigines, dius que el nen set, les dolces que ens posen bé. 973-686-863 sonant. Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Ui, en quin escanyat avui.
4: No, ui, fa un parell de dies que estic molt refredada. Molt refredada, que ho tinc aturat, que no és un treix. No acaba de sortir.
2: Et semblava que t'havien agafat pel coll.
4: No, no ho tindria molt bo de fer, no sé vos qui, eh?
2: Hauríem d'anar un poc amunt, no?
4: Sí, sí, sí, perquè... Però, bueno... Ai, bueno...
2: Bueno, Lucre, com estàs?
4: Que has quedat bé.
2: A part de ser carrespera.
4: Has quedat bé. Bé, saps què passa? Que la neta hi feia anys i aquests dies no vaig voler molestar que m'aduessin en el metge o veure... I vaig pensar, bueno, com que jo, la primavera, si me tinc que refredar també ho sol ser en primavera,
2: ja.
4: Però és que no acab d'arrencar, saps?
2: Ja, ja.
4: Prenc qualque cosa, però si segueix així, no s'ho he d'anar ara. I ja hauran tingut, ja hauran fet la festa d'ella. Vaig fer una estoneta només, perquè ella, 3 anys aquests, i venien, oh, tenia tanta estona que volia tenir 3 anys. I bueno...
2: Ja, li toca començar a fer 4, i de...
4: Per començar a anar l'any que ve ara, a setembre, a l'escola grossa.
2: Uep!
4: No.
2: Això ja és canvio de nivell.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí que és com ara, però no és tonto, no, eh? No. Per ara.
2: Bé,
4: per
2: això...
4: ara.
2: Ara, estan espavilats.
4: Després la pot fer, la tonta, o no, home, no, el que ja, sigui.
2: Que sigui el que vulgui.
4: Que nosaltres, en aquell temps, també qualque vegada també ho intentàvem, però estés tontos.
2: Ja, ja.
4: Jo no ho he sentit. No sé, i volia sentir el que passava, que cosa, no, qualque vegada no era com ara.
2: I ara dius, i que el que estem amb el mòbil allà, sembla que ho he sentit, però no ha arribat.
4: Sí, no, però això, segons quins ratlles, si mentre ratlles, després allà li telefonen el mòbil o el que sigui, no sé ni el que me contesten això, ni el que contesten el mòbil.
2: Avui en dia, això, ja que avui és el dia de l'internet, pues, també hauria d'haver qualque aplicació d'aquestes que només dir-ho t'aparegués a la pantalla directament.
4: Clar.
2: I així diries, uep, ara me criden per anar a dinar, per exemple.
4: Sí, però bueno, això el que és el meu fill, diguem-ho, el meu fill aquest d'això, en què sigui saber, bueno, i per vosaltres, que jo el primer que vaig dir que me posessin, fixos, era les ràdios que sent. Sí, sí, perquè jo, m'entens, jo en la ràdio l'escolt moltes hores en el dia,
2: clar.
4: Però vull dir que ara, com que també n'hi falten molts, i clar, vegades, bueno, veig si que facin la musical aquesta que posen, I bé està. Vull dir que no és això. Però vull dir que jo ho tinc molt malament, perquè clar, no veure les lletres ni el mòbil meu. Quan ara em van telefonar i en el mòbil, i jo dic ara, això és el mòbil meu. I el vaig agafar, o sigui, ho va fer, veus. Però vull dir un altre dia, sí, i no el dus mai, jo no el dus mai. Ah, mir de tenir-lo a prop de jo, però tenir-lo com un amic, però no un amic d'ara, un amic de sona, saps?
2: Ja.
4: No, sí, perquè...
2: Una companyia relativa.
4: No, sí, perquè si sento una cosa i ara si és a la ràdio, te tot agafar i te tot pitjar i en que aquella me digui ahora está comunicado o ahora no puede hablar. Oh, m'ho diuen a vegades, m'entens?
2: Sí, sí.
4: Però ara, així, és de dir, jo no puc, és que jo ja ho dic sempre, jo, sap molt de greu, jo m'agrada molt sentir la gent i tothom, però és perquè jo no puc telefonar, perquè jo no ho veig. I només tinc dos números o tres d'ells, dels pròxims.
2: Són a la sortir on que digués, ara vull que me telefonis a Ràdio Castell, i ja ho fas mòbil i s'ha acabat.
4: Però és que, veus, a vegades ho he fet
2: o ara vull que telefonis a Cana Maruja, i pam, directament.
4: Sí.
2: I així, però, no? Però cercant.
4: Això, com ho fan?
2: Això existeix, ja. Demana-li al teu fill, veuràs, o la teva filla.
4: No, això existeix. No, el meu fill no sap més una hora que ell.
2: Idò, a cercar per internet que això existeix. Hi ha mòbils d'aquests que li dius, compra un pajarito, i te duen el pajarito directament.
4: Bé, mira.
2: Això avui en dia està superavançat.
4: N'hi ha qui estan millor, i n'hi ha que estan pitjors,
2: sí,
4: el que passa és que jo el que dic, que s'ha vista, ho taja molt.
2: Ja.
4: I ni se segueix, sempre ho diu. No, el que si no passes fent, no sé. Sí, però tu vas començar una fiesta, vas tenir sa mare.
2: Hi ha pràctica.
4: Però no, hi va tenir sa mare, m'entens? I la va ensenyar. I clar, moltes coses, jo com moltes coses, bueno, jo anar a fer un viu del carrer quan ella feia aquell viuet blanc tan mono, jo l'havia vist més d'una vegada, vull dir, i pensava, jo no sé com ho pot fer, perquè veus, si no li deies adiós o hola, no sabia també, no sabia qui era. Mira, però bueno, aquesta vida ens han de conformar amb el que ens toca, perquè si no, si remugant-te va, no tocarà més.
2: Sí, va més, lo justo y necesario.
4: Sí, va dir, doncs, però va més.
2: Lucre, que vols, qualque cançó?
4: Sí, no posso usar una, però no sé si...
2: Tu o molla? Sí, que te fa ganes escoltar-ho.
4: Cenisses, que m'agrada molt també cenisses. Bé, mira, escolta, ja m'agraden les mexicanes. Mm-hmm. M'agraden els boleros, els agostins, en fi. Ja m'agrada que quan canten diguin cosa, que no se'ls inventin. Que hi ha coses aquí d'aquests, ara d'aquests meus moderns, que jo me sembla que s'ho inventen, que vols què?
2: Perquè rimi, deuen inventar, però s'ha fet tota la vida.
4: Per això s'ho inventen. I vull dir que jo m'agrada la vida, la música, el saxo m'encanta, la música de saxo tot sol també m'encanta. Vull dir que veus, no sé, però de dit, no t'ho puc dir, no m'agrada. Són que no te'n recordes tu d'una Maria Cachot?
2: Sí.
4: I no, que ella sempre ho deia. Jo no m'agrada la música de bombo d'aquesta. Ella, voleu el que vulgueu, però no volia, ella no volia.
2: Per això, cada un té els teus gustos.
4: Ah, no, m'agraden les cançons menorquines. A vegades m'ha pes que són uns i després no sé, són els altres. I bueno, ja t'ho dic, m'agrada tot. Ara, bueno, tot. Menys els guixons i la carabassa.
2: Això
4: sí que no em vull, no em vull, eh?
2: Com que no xerran de menjar, doncs...
4: Pues no, no, però clar, t'he vist, si entren guixons i carabassa, no, això no.
2: Això no,
4: però si no, i si n'hi ha una i m'agrada, doncs, pues, encara no sigui per jo, doncs bé, saps, jo el que m'interessa és escoltar música.
2: Clar.
4: Final.
2: Bueno, jo m'he apuntat aquesta de cenizas, que no sé de qui és, però ho sento.
4: De la pesca és d'en... Ai, d'en de sol, ja t'ho havia dit.
2: No?
4: Primer, d'en... El més antic que tenim. Arbolitos, dos arbolitos...
2: Passis pena, jo el cercaré. Bé, passis pena.
4: Aquestes cenizas. Bé, també cenizas, la pesca ja és per... aquest de... Veus? Això? Una altra cosa que m'haguera pogut llevar del cap. Veu bé.
2: Passis
4: bé. Canàries. Aquí canta de Canàries, aquell.
2: Uf.
4: Hi ha un... Fa molt bé que canta.
2: I les Canàries? O...
4: No és les Canàries.
2: Ah.
4: És de Canàries, ell.
2: Ah,
4: i també canta aquestes cenisses.
2: Ja,
4: i si no és... I si no és... no me surt, t'ho he dit primer. Bé, el que vulguis.
2: Passis pena.
4: I un beso per tots els que ens escolten. Perquè jo li sento més prou dir que si no escolta ell s'ho perd.
2: Sí.
4: I la setmana que ve, pues, m'ho perdré.
2: Jo la setmana que ve faré...
4: M'ho perdré.
2: Em faré pelles perquè no podré ser-hi.
4: I jo, per això, per aquest ho dic, ja m'ho vols dir.
2: Sí, sí.
4: Aquesta sí que vindré, però la que ve no.
2: La que ve. Aquesta ho sabia, que no vindria.
4: I jo.
2: Alejandro Fernández, pot ser?
4: Alejandro Fernández, bé, no ho sé. Cenizas. La canta
2: Na Tamara, Javier Solís, què més?
4: Aquest que jo t'ho dic de...
2: Na Malú, també la canta, mira això.
4: Bé, també la canta en Reiners.
2: Bueno,
4: també
2: sí.
4: També la canta ja en Freddy, quan fa música en l'estiu.
2: També, però bueno, jo, el que me diu internet, avui.
4: Ja, tu ho posem, el que vulguis.
2: Jo l'he apuntat aquí i te la sé, que la
4: pots.
2: Molt bé,
4: I quan no hi ha altre remei, perquè jo tampoc m'agrada empacientar la gent, doncs pues a mi, Dolors, quan parlo.
2: També, sí, també. Aquest el tenim
4: aquest,
2: fixat.
4: Aquest, ja. aquest és únic, que crec que li era fer dues banyes al meu home. Per anar a sopar, eh? Allí no.
2: Però això no són banyes. Anar a sopar, no?
4: Bueno,
2: no
4: el que hagués estat, però sempre ho he dit. Me falta, m'hagués anat. Ara, mosquinet, està tan perdut com jo. Així no és que... Vale, Déu guapo.
2: Així bé. Ara te deu rebeig, ja, tu. Ui, que mal.
4: Recorda, família.
2: Vale, sí, jo crec. Adéu, bona setmana, bon 15 dies. No ho crec. Des de Sant Lluís. El telèfon torna a estar disponible 973-68-563. Mira com sona. Molt bon dia.
0: Bon dia.
2: Hemos llegado.
0: Com està aquest senyor?
2: Molt bé. Molt bé. Com estàs, Nini?
0: Jo beníssim. A punt de córrer.
2: A punt de... No corris molt, que després...
0: No, poc a poc. Perquè el que val arribar.
2: Això és molt important.
0: Molt bé, escolta. Posem, si pot ser, el Luis Mariano, qui canta en Gloria Lázaro.
2: Luis Mariano... Gloria Lázaro...
0: Fem aquesta i la dedicarem a tots els qui escolten ràdio.
2: Va. I quina cançó és?
0: No canten tots dos, si no sé ara el títol.
2: Bé, jo la cercaré.
0: Bé, si no és una, que sigui d'ell dos. Si no és una, serà l'altra.
2: Vale.
0: El mateix preu?
2: Sí, sí, el mateix preu. Mira, sí. Farem com en el lucre, el cercarem per internet i listo.
0: Bueno, bé, si no pot ser, aquesta serà una altra, no passis
2: pena. No, és bueno.
0: Molt bé, saludar a tothom. I avui falten aquests udis, a veure si es desperti, si d'altre es desperti.
2: Avam. Espera, això d'aquí és que m'ha enviat un missatge, avam.
0: No,
2: la Marga Lombarte m'ho ha escrit.
0: Ai, també, no l'han sentida.
2: Ah, no, m'ho ha enviat un missatge. Però bueno, ja l'han sentit.
0: Estres, encara rellaran, sí.
2: Sí, veus, Najer...
0: Jo m'agrada molt sentir-les.
2: Clar, Najer t'ha enviat un missatge i diu bon dia, Xavi, per tu i tots els joients, i fins aquí. Però bueno, o està molt liada o telefonarà després.
0: Ja hi ets, gràcies per tots els oients, ja hi ets.
2: Clar, això, por supuesto.
0: Molt bé, Xavi, que acabis de passar un bon diumenge i que tinguis un bon dia, el dia que vagis de juerga.
2: Pots comptar.
0: Bueno, mira, si ho passes bé, ja està.
2: Sí, tu has de mentalitzar així, no? Dius, bueno, mos ho passarem el millor possible. I ja està.
0: No, que sigui feina, si un ho passa bé, ja està.
2: Clar, si no, malament, rai.
0: Molt bé, Xavi, saludar a tothom, sobretot.
2: Per cert, Nini, que has escoltat la cançó que he posat, que xerrava de 103.4, o no?
0: No, quina cançó era això?
2: Després la pos, perquè hi ha un tros que diu que no decaiga.
0: Així? No me n'he donat compte. I això que t'hem posat la ràdio des de les 9.
2: Bon remili, una.
0: Sí.
2: Avam, un segon.
0: Sí.
2: Ara te la poso. Ara deixaré pinxada i te la poso ara mateix. Escolta.
0: Sí, així que tanques el telèfon jo?
2: Sí, sí.
0: Sí, va bé.
2: Adéu.
0: Vale, Xavi, una abraçada.
2: Escolta, i veurà. Sí.

0: Molt bon dia.
1: Que no te caiga.
0: Que t'ha agradat, no?
1: Sí, sí, sí, està molt bé, sí.
0: Ho veus?
1: Sí, molt bé, Xavi. Segueixes. Sí, jo sigo, eh?
0: Jo sigo aquí.
1: Vale. Adéu, Xavi.
0: Una abraçada. Adéu, nini.

0: la batxateta de Ses Vistis de Montgofre de fons i el telèfon ha sonat. Molt bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Nini, no passis pena, que t'has escoltat. I la cançó també m'ha agradat, Xavi.
0: Gràcies.
1: Sí, molt bé, no l'havia sentit, no, tampoc. Bueno, jo vaig vivint com un patrastro, jo, vaig escoltant. I no sabia que tu, no... I en Toni va dir, no, és que aquí 15 dies, si no vindràs, no ho sabia ni qui no hi és, en Xavi.
0: No, va ser l'altra setmana.
1: Clar, jo, sí, ja, però la setmana de passada ja ho sabia que hi eres, eh? Te vaig escoltar, però no te vaig poder dir res, que tenia molt de content, la veritat. I, bueno, tenia gent, i clar, ja se'n fa difícil quan hi ha gent, com dius o no. I ara dic, ara ho entenc, que ni, ja ho saps, eh? Que no de cas, ja, vinga, que tu ets una... I en el que hi ha que posar a Siri, que no el trobes?
0: Clar que sí.
1: Clar, Siri, posem a Nahel. Siri, posem en Maruja.
0: I ja
1: Siri,
0: està.
1: Posem en Súper. I ja està.
0: I ja està.
1: Vaja, fa la barra fàcil avui.
0: Que de Siri, que
1: està, a tots els mòbils.
0: He llegat de fer un cursillo, Sí, sí m'ha pegat molts de mòbils, està, ja sí.
1: No, però el cursillo crec que el necessito tant tot, eh, que avui en dia, cada dia surten mal. Jo, si tot va molt bé, però només que m'ha sortit una cosa que no he vist mai, m'ha de fer-ho.
0: Ja.
1: Ja, socorro.
0: I com que surten coses cada 10 minuts, doncs ja ho veus.
1: Exactament, és una cosa, eh? Però sí, no és el que hi ha.
0: És el que hi ha.
1: Sí, vale,
0: molt bé, Gertru.
1: Vale.
0: Quina cançó vols que te posi?
1: Mira, fas el que vulguis i poses dones de casa, no de ferreries, ara, que fa dies que no de sort. I una cançó que vulguis, de cançó, jo que en diré, que m'agrada molt, però d'enfant, si m'ha trenyat una mèdia, que m'encanta, que era, m'hi dius, posa-se com vulguis, vale?
0: Vinga, te pots pensar en altra, perquè de Cantilejas, alguien me l'ha pedido, ja.
1: Ah, bueno, pues muy bien, la escucharé, también, al final, ¿no? Vinga, gràcies.
0: Adéu.
1: Qui serà la setmana que ve?
0: No, la setmana que ve tinc que tornar per ti, és que no pot
1: ser. Ah, veu, jo això he sentit alguna cosa fora, dic, no penses que he sentit això, ara li demanaré.
0: Sí.
1: Ella i Dani, ja ho sap, la setmana que ve no te'n toca. Vale.
0: Li posarem una gravació.
1: No sé, no, vale.
0: Si se pot.
1: Vinga, adéu.
0: Una abraçada. Adéu, bona setmana.
1: I també. Adéu. Vale.
0: Adéu, Gertru.
1: Adéu. I és que com tu no hi ha
0: ningú. Aixeques així com caus, tens tu. Marga, ara pots. Si pots.

0: Veus, no, no necessitem gran tecnologia, però sí que necessitem bon cap. na Juana Ponsmir envia un missatge i diu: és en José Vélez que xerrava abans. Dic, sí, jo el tenia en mente i supos que no lucre també. Perquè, bueno, sóc que m'ho surt lo de Canàries i tota la història, però m'ho surt el nom. Ara sí, José Vélez. 971-368-563. Vinga, deixarem un 5 minutes més. Són i 7 fins a i quart, vinga. Si voleu fer una telefonada o un missatge de WhatsApp, també. El WhatsApp funciona tot el dia. El telèfon de la ràdio ha sonat quan passen 100 minuts de les 11 des de matí. Molt bon dia.
1: Bon dia, és per sobre de vos a Baltos, que és aquesta audiència tan bona que tens.
0: Hola, Marga. Ara sí,
1: eh? Ara sí. No hi havia manera.
0: Jo t'he fet un xivatasso antes, dic, Marga, ara pots.
1: Ai, no és molt greu. Però és per saludar a tothom, prenda, eh? Molt bona música, i molt bon diumenge, bona setmana, que tinguis la setmana que hi ve unes bones vacacions, el que tinguis que fer, prenda. No, el que tinguis que fer, tothom tenim coses, carinyo.
0: Sí, tant, i tant.
1: Gràcies, moltes gràcies per estar aquí i bon diumenge. I es ve que fa fredor.
0: Fa fresquillo, sí. He posat l'aire condicionat quan he arribat, però dic que no, ara ja en tenim prou.
1: Sí, està quan ja demà i els xiquetes el saio.
0: Però sembla que fa solet, no? Jo és que tinc que espati...
1: No, està ben tapat.
0: Tinc que espati tapat avui i no veig si està tapat.
1: No, hi havia molta sol, que jo estic roba, que l'he jugada tota, però s'ha posat negre, no sé si plourà o què farà.
0: Ara veurem, misteri, eh?
1: Què dic, que la Celeste fa festa, ho sentim, sembla.
0: Això, he vist jo que posava que feia festa a la Celeste.
1: Sí, que és una, molt simpàtica, aquesta jove, molt amable, era vecina meva de fa molta estona, amor. I la vas posar la cançó, el que puguis fer, gràcies, Sacalles, que tu vulguis, que la poses molt guapa, tu. Bona setmana a tothom i una abraçada a tothom, eh?
0: Perfecte,
1: gràcies, Fadi.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Adéu, prenda, a tu, prenda, per una abraçada, Fadi.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu, guapo, adéu, a tu.
0: La Marga Lombarte, que ha fet això, ha marcat 971-368-563.

0: Jo mai mai en Jan Dausà, que m'ho sona. I també hi ha una veu que m'ho sonarà ara mateix. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb aquí tenim bon el gust.
1: Nana Roger.
0: Anna Roger, com estem?
1: Bé. Mira, m'ha agradat molt aquesta cançó aquí, Ràdio de Ràdios Castell.
0: Inventos, inventos.
1: Sí, està molt bé. I després, per ballar un poquet, fer un poc de gimnàsia mentre...
0: Ah, mira, també, ja ho veus.
1: I una frase de na Nini, que surt.
0: Sí.
1: Que diu que no decaiga.
0: Que no decaiga, és la frase sí. Per excel·lència.
1: Sí, jo berenava i dic una cançó molt moderna avui i després sent que diu coses de Ràdio Castell i ara quan l'has tornat a posar l'he sentida més bé. Molt bé, m'ha agradat.
0: Sí, mira, és... I, saps la tecnologia aquesta que
1: això,
0: fa coses així.
1: Clar, que faci coses bones va bé.
0: Sí, clar, evidentment, només faltaria.
1: Sí, clar que sí. I saludar a tots els oients del diumenge, donar molts anys a la neteta de Nalucre, que diu que va fer ahir.
0: Això mateix, 3 anys.
1: Que va fer 3 anyets. I després una cançó de Pimpinela, pots posar?
0: Pimpinela. Alguna,
1: sí,
0: alguna, amb es, alguna amb especial o no? Bueno, millor que sí.
1: Ah. Amores de l'alma.
0: Amores de l'alma. Espera.
1: Amores de l'alma.
0: Del alma. Molt bé.
1: Molt bé.
0: Perfecto.
1: Vale, bon dia.
0: Gràcies, Anna. Igualment,
1: saludos,
0: una abraçada.
1: Saludos a tothom, eh? A tothom.
0: A tothom, per tu, de part teva, Anna.
1: Adéu,
0: bon dia. You know.

0: núvols gris.
1: 9-7-3-6-8-5-6-3, aquí en Accent 3.4. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui tenim el gust?
2: La Celeste.
1: Hola, Celeste. Què és tu que fa festa avui?
2: Jo vaig fer festa dia 6.
1: Ah.
2: Però no sé. Què és culpa del calendari?
1: Bueno, el calendari no. És un calendari d'internet d'aquests. Que avui celebren Santa Celeste.
2: Ai, molt bé.
1: Bueno, pues mira, t'haurem de felicitar per dia 6, que ja fa un quants de dies de sol, no?
2: Sí. Vaig fer any dia 13 de maio, perquè vaig néixer martes i 13, a les 8 del matí.
1: Déu-n'hi-do. Pues mira, te felicitarem els anys, idò, perquè com que la setmana passada era dia 10 i avui és de 7, pues,
2: sí, tot felicitem. Gràcies, tot és...
1: Que bo.
2: 26, 66.
1: Uep. Aquest, si ens gires malament, eh?
2: Si I seguir gires... sumando, no?
1: Sí, sumando, però si ens gires sí. Seran 99 i...
2: No mosturant, no,
1: eh? I hem d'arribar als 99, com a mínim.
2: Sí. Bueno, mira, jo vull saludar tota l'audiència, que tothom tingui molta salut, sobretot, que passin un bon diumenge, i la cançó d'en Bertina ens vol néixer-la, no sé si de Rocío Dúrcal, si no els deixen.
1: Os borne i naixeina Dúrcal. Dúrcal. I que m'has dit quina era la cançó, que ara no me'n record.
2: Si no els deixen.
1: Si nos deixen. Molt bé. Perfecte. Jo ara aquí apuntar, la cercaré i després la posar.
2: Molt de saludos a tothom i que tothom tingui salut i que estigui bé. Un bé, beso i una abraçada per tothom.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: I feliç domingo.
1: Ole, que no decaiga, que diu.
2: No, que no decaiga.
1: Adéu, Celeste, bona setmana. Salutacions
2: gràcies
1: a tothom.
2: Gràcies, igualment.
1: Adéu.
2: Gràcies.
1: Vinga, darrer minut, que són i 14 i el telèfon està lliure. Darrer minut, vinga. I tinc que començar a posar cançons.

deixat el telèfon pinxau i el WhatsApp 644-674-750, ja saps que està a la teva disposició per si vols enviar qualque missatge, qualque àudio, el que vulguis. Aquest diumenge, diumenge. I ara ja vindran aquestes cançons que us heu anat demanant durant el dematí.

Dimarts en Nanini, tots els dimarts de 10 a 12 i mitja. Cartes, el rincón d'en somnis, biografies, entrevistes, la música de sempre i d'avui. Dimarts en Nanini.

0: Ràdio Es Castell, la teva emissora municipal.
1: No està espanyato, eh? Aquesta cançó, molta tralla d'oques grasses, se'n va cap a Can Mati Bursfila, per dir-ho de qualque manera, per concretar anar a Sara, que està un poc patxutxita, i des d'aquí li enviem una forta abraçada i que se posi bé molt prestet. Sí, no te vergonyeixis, ara ja està la cançó.

La Marga Lombardi Mus ha demanat aquest tema d'en Ruperto. Sí, sí, se nota que és sintonia de diumenge, però aquesta és cantada a berenar. Dedicada a tothom i molt especial també per na Celeste, que va fer 10 anys, però diuen que avui fa festa, potser va fer dia 6, però bueno, per na Celeste i per tothom.

Nanini Mercadal mos ha demanat una cançó d'una Gloria Lasso i en Luis Mariano. Hem trobat aquesta, Canastos. Canastos.

Gertrude mos ha demanat, na Gertrude, mos ha demanat una cançó per tothom i també molt especial per al geriàtric de Ferreries i mos ha dit que li agrada molt en Frank Sinatra, però s'han posat aquesta. Singing the Rain.

0: compagnia. Ràdio Castell.
1: Ens ha escrit a través del nombre de WhatsApp en Diego Prado, en Diego Pascual, ai, el nostre company des divendres de que ve, però ens ha demanat una cançó d'en Sabina, hem posat aquesta, el rap de l'optimista.

aquesta cançoneta de Aitana, superestrella, se'n va per una joveneta que va fer 3 anys l'altre dia, na Iris, la neta de na Lucre, ha fet anys, li posem una cançó. Superestrella Aitana, felices, Iris, no tens 13.

0: que no decaiga. ¡Ole! A punt de passar un minut de les 12 del migdia, acabam aquesta part de ses cançons i anem a començar la part dels quilòmetre zero de música menorquina.
1: Ràdios Castell.

0: El domingo de 2 a 4 con Cristobalino Obregón, el rato del buen gusto. Todos invitados.
1: Famosos en la emisora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada, Ràdio Es Castell.
2: Ràdio Es Castell.

Ha arribat el migdia, ha arribat Escolta Menorca, aquest espai de música de la nostra illa, músiques de tots els estils, de totes les èpoques, això sí, amb artistes que són aquí. Des d'ara i fins a la una del migdia us acompanyarem amb aquestes cançonetes, que hi ha algunes novetats que ens anarem mesclant així o una darrere l'altra, no ho sé, ja veurem. Espero que sigui del vostre gust, com sempre, i ja sabeu, a partir de la una arriben en Joan Junoy i Natàlia aquí a l'emissora per fer l'espai del Fadeaway del Club de Basquetes Castell. Quatre minuts passant de les 12 del migdia, arrencam! 1, 2, 3.

Ell és en Crit Joanico, ha tret nou disc que es titula Rosa d'Esvent. Aquest primer tema va dedicat a la tramuntana. Escoltes bé. Només són paraules.

Hem escoltat el grup El Drac Negre amb Illa de Llegenda, i ara els que sonen són Espina en el Whisky dins la gerra, que faran companyia per un concert aquests propers dies.

0: etcètera, ells havien fet alguns treballs i era molt clar. Tu preguntaves amb els nois, amb aquestes edats, a on volien triomfar, si volien triomfar a la pista o a l'aula. Els nens, tots volien triomfar a la pista. Les nenes ja no era així, ja volien triomfar a l'aula, val? També és veritat que això eren èpoques on el bàsquet femení no estava tan, diguem, desenvolupat, no havia arribat als nivells que hi ha, avui en dia.
1: Ja, Joan, però hi ha estudis que és a qualsevol esport, eh?
0: A tots els esports, sí, però bueno, és veritat que hi havia aquest... I llavors què passava? Que nosaltres ens trobàvem que realment, amb aquesta edat, quan veien que les exigències acadèmiques eren més altes, començaven a abandonar l'esport, vale? Aquesta és una altra cosa que no sé si tu això ho has tocat o no, però...
2: Bueno, jo com a experiència personal no ho he tocat, però sí que ho he vist, ho he pogut veure amb els meus amics i amb els companys meus de l'aula i també gent de coneguda que m'han parlat. I sí que és veritat que es veu això, no? Sobretot això, quan es veu que l'esforç escolar o l'exigència que et posen a l'aula ets superior, pues el primer que comences a llevar amb el cas de les nenes és el tema esport, ho comences a deixar de banda, no li donen tanta importància, i sí que és algo pues on crec que hauria d'entrar, pues, per exemple això, no? La referència d'entrenador, de, ja sigui mitjançant ell o intentant cercar el suport en la família, de fer-los veure que també és molt important no deixar del tot o no deixar la part d'activitat física.
0: Això és un tema, Natàlia, tu que coneixes més aquest vessant perquè treballes més o fas feina més amb les famílies i els pares, és com hem de transmetre a les famílies la idea de que aquesta associació en què no va bé el nen o a l'escola o no es porta bé a casa i vengo a borrar-lo de baloncesto. Val? Jo crec que aquí hem de fer una feina també als entrenadors i directors tècnics, a les xerrades de començament de temporada, d'incidir en aquest tema amb les famílies. Què penses tu?
1: És el mateix que estàvem comentant en el de ser càstig per preparació física. Sí. Això jo crec que és el mateix. Primer s'hauria d'explicar la importància i el benefici de fer la pràctica física quan practiques un esport o fas no un esport en concret, sinó una pràctica esportiva física. El que fas és desenvolupar més facilitat per després tenir més concentració a nivell de cervell i d'estudis. És a dir, un esplai, una zona de descans de l'estudi o d'aquesta concentració és molt més beneficiós que no perjudicial. No, no vull deixar, estic estudiant, no vull deixar per anar a bàsquet perquè... No, és que va bé i exercir, no? Llavors, a part d'organització, no? Hem d'ajudar en els nostres fills i filles a organitzar-se, hi ha temps per tot, no? Jo per això m'agrada molt demanar-vos en tots els convidats que venen, però tu has fet un batxillerat, sí, oi, i no has deixat la pràctica esportiva, ostres, no? Com per posar llum en aquesta part de si tu t'organitzes, jo crec que el temps, el dia dona per tot. I després, sobretot això, no em preparo com a càstig, perquè és que ja no tant esborrar, sinó avui el meu fill no ve perquè ha suspès un examen i li he dit que aquesta setmana no pot venir a entrenar. I què guanyarem? No? Potser el que hauries de fer és revisar l'examen, anar a fer una reunió amb el professor o professora que hi ha hagut aquest suspens, xerrar amb un saludat, no? Quina relació hi trobam amb la pràctica del bàsquet i es ve suspès un examen, per exemple. No? Però avui en dia es ve que potser hi ha més coneixement d'aquesta situació, però encara es dona, encara ho trobam.
0: Molt bé, jo si voleu us proposo començar a parlar una miqueta més ja, entrar en el tema de bàsquet.
1: Jo un segonet, Joan, només explicar una miqueta.
0: Digues.
1: Que aquesta part de ses fietes, jo crec que un dels motius també d'abandonament abans que es fiets és la part de ser poc respectuosos amb el cicle menstrual. Jo crec que aquesta falta de coneixement i de respecte, de respectar com a entrenadors i d'elles no conèixer-se el seu propi cos, d'aquests cicles i d'aquestes diferències d'hormones, d'estrògens, bueno, tot cicle, no? M'agradaria explicar-lo just una miqueteta, perquè crec que és fonamental, no? i la incidència d'aquest

0: cicle dins de pràctica esportiva. Jo no sé, Luca, si vosaltres també ho heu estudiat, com pot, depèn de quin dia de cicle te trobis, tu avui personalment, el teu cos i la teva part emocional està més disposada a fer un esforç o no fer-lo, no? I a respectar aquesta part, mira, me va agradar molt aquesta nova entrenadora que hi ha a nivell Catalunya de gimnàstica esportiva, de la mà, ai, de saigo, com es diu? De les que fan sincronitzada.
1: Sincronitzada.
0: Això, que ella explica molt això, no? Que si tu coneixes i no poses en dubte, avui no estic preparada per fer tot aquest esforç que m'estàs demanant, i tu ho respectes i toleres que no està a punt avui i que d'aquí 3 dies ja estarà més, aquest respecte fa que després es pugui donar millor, no? Llavors, el cicle menstrual, com tots sabem, comença amb la menstruació, que és el despreniment del revestiment de súter, i és un sangrat que dura uns 3-7 dies. Aquí hi ha menys, una miqueta menys de força i més fatiga corporal, perquè clar, el cos està fent una altra cosa, no? I sí que se sap, es coneix, que en canvi un exercici lleuger alivia aquest dolor, no? A la pràctica d'aquest. Després ve la fase folicular, on els nivells d'estrògens augmenten, el que s'estimula la part ovàrica i produeix una major força, energia, resistència i millor recuperació muscular. Són uns dies on poden donar més. I després hi ha la fase ovulatòria, que és només d'un dia, que és el dia que l'òvul baixa per la trompa uterina i només dura un moment, i és un moment de pic d'hormones. Llavors, a partir d'aquí, si aquest òvul, a la fase lútea, que és des dia 15 en el dia 28 d'aquest cicle, aquest òvul no s'ha fecundat, la progesterona puja i els estrògens baixen. Per tant, aquests dies s'ha d'anar molt, molt alerta, perquè és quan hi ha una major sensació de cansament, menor rendiment, major desgast energètic i menor tolerància en el dolor, no? Però ja és molt important això, que els entrenadors i entrenadores que tenen aquestes edats, sobretot on tu dius que hi ha les primeres, no? Fins i tot a mini, edat mini, hi ha moltes fietes, han de conèixer aquest cicle i veure com i de quina manera poden fer que aquestes jugadores també se'l coneguin, no? Vagin coneguent el seu cos. És com el que explicava en Lucas també de la part de flexibilitat, tot això, que l'important és conèixer cadascú el seu cos, que està fent el meu cos, no? I entendre això. I jo crec que quan en el moment que si es vol exigir la mateixa part física en el grup de fiat que de fiates, potser també ve aquesta part de qüestionament de ui, jo avui no estic, però m'han exigit moltíssim, potser, bueno, millor que ho deixi o que no m'ho prengui tant en sèrio, no? Aquesta part també del bàsquet femení, que crec que s'ha de tenir en compte. No només ells, sinó entrenadors, preparadors físics, fisios. Seria un tema que hauria de ser primordial, jo crec, en el moment que hi ha branca femenina dins els clubs.
1: Jo estic d'acord. El problema. El difícil d'aquest tema és com quallar els diferents períodes de cada una de les jugadores. Jo he conegut, hi ha algun equip que portava un seguiment de cada jugadora i tal, però el difícil és això, que no tot el grup, no, igual com no té el mateix nivell tècnic, igual no tot el grup té l'ovulació o la menstruació el mateix dia. Llavors aquí és una miqueta, has de fer una miqueta aquest seguiment. El que sí que està clar és que és un tema que s'ha de tenir present en el cas quan entrenes noies. Això està claríssim, que és importantíssim.
0: Sí.
1: I una altra cosa, ja que has dit, quan has dit el pic, jo volia dir una cosa, perquè sempre és la paraula que faig servir, que és que en aquesta etapa, a la meitat de la pubescència, val, és quan es produeix el pic de màxim creixement. Això vol dir la màxima velocitat de creixement, que és allò que tots coneixem com l'estirada. Que és que quan ens arriben després als estius els jugadors o les jugadores diem, ostres, tu t'ho has vist el Manel, quina estirada ha fet, quin canvi ha fet? Però això és molt important de saber-ho, que en aquesta etapa és on realment hi ha un gran creixement, una etapa de gran creixement.
0: Vale? I compaginar també dins un mateix equip fiets i fietes que encara són totalment infantils corporalment, sobretot els fiets, i fillets que ja estan fent aquestes estirades o que ja l'han feta, no? Per exemple, infantil de segon any, te pots trobar fillets que la diferència quasi és un cos sencer.
1: Sí.
0: Dels petits en els més grossos. Que això no vol dir que després tinguin alçades grossos com per ser els pivots futurs de l'equip, que això és un altre tema, no, Joan? Ara ja t'incloques bàsquet.
1: Sí, aquí m'avenen dues coses, parlant de bàsquet. I perquè jo,
0: o fer de base sempre en els baixets.
1: Perquè jo, bueno, per les constàncies de la vida, he treballat molt amb formació d'èlit, amb nanos de formació que han estat pues, jugadors que després han jugat a nivell de CB, de selecció, inclús NBA. Vull dir, llavors, clar, jo he treballat en una època amb tot aquest perfil de jugadors, no? I llavors, això és molt important. O sigui, hi ha jugadors que, si tu fas unes abscisses i poses la línia a 45 graus, hi ha nanos que evolutivament comencen i van per damunt d'aquesta línia mitja, però al final de tot el seu procés acaben a sota. I hi ha nanos o nenes que van per sota d'aquesta línia mitja, però després trenquen cap a dalt i acaben a dalt dels altres. Per això sempre dic, alerta'm no descartar prematurament a cap jugador o jugadora per un esport, en aquest cas pel bàsquet, vale? Perquè ens podem trobar aquestes coses. I l'altra cosa, que es veu molt també, és l'efecte pervers que els entrenadors fem servir això per guanyar partits, que és l'obsessió de la classificació i tal. Estic tip de veure amb aquestes categories pues, a l'equip que tenen el típic nen o nena físicament molt desenvolupat, i llavors el seu joc és que aquest jugador posa un bloc al base habilidós i ràpid, li posen un bloc i fins a sota. I tot el partit és això, no? Clar, això és un efecte tan pervers i tan dolent per la progressió de l'equip i de cada un dels altres jugadors. I d'ell mateix. I està, jo això ho he vist, inclús a nivell d'èlit, i jo he parlat amb entrenadors i li he dit, però escolta, almenys no facis que totes les situacions que juguin, perquè me deia, no, és que aquest jugador és el que té que sortir cap endavant i estem parlant de nivell, i té que arribar a dalt. Vale, però el que no pot ser és que tota la temporada el seu bàsquet sigui un bloc directe central a la pista. Jugar diferents opcions, diferents coses, no? Almenys, inclús ja pensant en això. Que jo penso que no és així. Jo sempre penso que aquests jugadors el que hauríem d'aconseguir és que fessin bons els seus companys. O sigui, aquest seria una mica el meu plantejament en aquests casos, de dir, no, aquest jugador que a més ja sabem que ell per les seves habilitats, per la diferència de nivell, etc., acabarà fent 40 punts, intentem que aquest jugador faci bons els companys.
0: Perdona Joan, normalment són jugadors que després en sol demà juguen amb l'altre equip que tenen un any més que ell.
1: Solen doblar.
0: No? Normalment solen doblar. Per tant, sí. Quan tu ets en aquesta categoria, això... ser generós i intentant, no?
1: Exacte, sí, això és un tema també que podem parlar algun dia, perquè jo ho veig, a vegades vaig a partits de formació i veus aquests partits que, clar, que hi ha un equip que és totalment superior a l'altre, que es passa 40 minuts pressionant i que para el marcador, no? I tu penses, i de què ha servit pels dos equips i pels jugadors aquest partit, no? Pues clar, llavors jo crec que has de plantejar coses. Has de, com a entrenador, pots fer jugar els que juguen menys, els que tenen menys nivell, donar-los més minuts, pots treballar per objectius, li pots demanar a l'equip, pues ara en atac puntuarem sempre a través d'aconseguir una porta enrere o d'aconseguir un tall del costat contrari a la pilota o d'una penetració i doblar. Jugar per objectius, per exemple, l'entrenador pot tenir moltes eines per aconseguir gestionar això. I jo sempre els dic el mateix, i no pateixis, que sense pressionar tota la pista, ni és igual, acabaràs guanyant de 50 i tancant el marcador, el que passa que potser ho faràs al tercer període i no ho faràs al segon, m'entens?
0: Hi haurà hagut objectius d'aprenentatge.
1: Sí, però aquí el problema, aquí sobretot, és el que dèiem abans de les categories, que clar, seria una competició perquè sigui formativa, ha de tenir un bon balanç de victòries i de derrotes. No serveix una competició amb la que tu guanyes tots els partits de 40 o perds tots els partits de 40. I llavors això Clar, a l'haver-hi pocs equips és difícil de crear grups que estiguin més anivellats. Jo, per exemple, quan estava director tècnic a la Catalana, fèiem una fase prèvia que li dèiem Copa, on la gent s'apuntava, competien, i llavors tu veies, perquè sempre t'hi trobes, sempre et trobes el club o l'entrenador que el seu equip que té nivell, per exemple, 1, el posa a nivell 3 per cada campió, i què passava? Que tu això ho detectaves molt fàcilment, i a la Lliga ja el passaves de grup, no? Però aquí això és molt, molt complicat de fer.
0: I després per aquest aprenentatge i aquest aprofitament de cadascú de manera individual, es no tancar a una posició de joc, no? O sigui, bueno, els estudis ja ho diuen, no? Que has d'intentar, no, bueno, que no has de posar posicions de joc com si fossin adults.
1: Podem debatre aquest tema, tu què penses, Lucas?
2: Jo, a veure, sí que penso que no s'ha de tancar cap posició, perquè al final també parlem d'això, no? Del canvi de que passem de mini, anem a infantil, segueix sent un joc, pues, bueno, una mica com mini, ràpid, on no hi ha molt d'ordre, no és com a cadet que ja intentes començar a jugar amb més una intenció de joc, però sí que ho comences a introduir. Per tant, jo et diria que sí, que òbviament no has d'agafar cap nen i dir-li tu has de jugar aquí i d'aquí no et moguis, perquè també els nens amb aquesta edat són nens que ens agrada experimentar, ens agrada provar coses, i si tu el tanques a una posició o a un lloc, se't pot revertir i fer que aquest nen no estigui gaudint i ho prengui com ja no em agrada o ja no m'ho passo bé. Però sí que trobo que hi ha que començar, pues, això, a guiar-los una mica cap a o el perfil que a ells més els hi agrada o el que tu veus que diguis, vale, tu vas, pues, cap a aquest perfil. Ara sí que és veritat que sempre això, obrint, pues, diferents aspectes o el que tu has dit, pues, si, jo què sé, jo el vull, perquè és el més alt i ha de jugar de 5, pues, vale, li poso situacions de 5, ara també vaig a posar situacions on se'm pugui obrir, m'hagi d'atacar o m'hagi d'organitzar alguna cosa, perquè també vagin experimentant ells i vagin com orientant-se i col·locant dins el joc.
1: Jo estic d'acord. Aviam, jo diria que des de fa molt temps l'objectiu és que intentar crear jugadors el més polivalents possibles. Llavors, jo fa temps que no parlo ja de 1, 2, 3, 4, 5, inclús ni de base escolta, de baix o de alt o pivot. Val? El que parlem és de rols o papers que el jugador aquell és capaç de desenvolupar dintre del joc. Llavors, pues, per exemple, en aquest cas, si tens un jugador que li agrada més jugar a prop de l'aro, que és on se sent còmode i tal, tu el que has de fer és portar-lo a que jugui a 3-4 metres de cada l'aro, que des d'allà passi, que des d'allà tiri, que sigui capaç de baixar la pilota tota la pista, i li vas posant rols dintre del joc perquè ell vagi progressant una miqueta. Seria la meva idea amb aquestes coses, no? Llavors, a nivell de joc, que jo voldria entrar una mica en el nivell de joc que és important, també. Jo, la meva idea de joc, tant amb els aro petit, per dir-ho així, com en aquesta etapa, jo sempre dic que el concepte general de joc en atac és marxar de la pilota, val? És a dir, si tu veus un grup de nens petits que juguen el seu bàsquet espontani o natural, veuràs que van tots darrere de la pilota.
0: A peloton.
1: Per què? Perquè la pilota té un magnetisme molt gran i tots volen anar a per la pilota, no? Llavors, l'objectiu seria començar-los a introduir el concepte de marxar de la pilota, val? Per generar espais i perquè, encara que sigui, pugui semblar una contradicció, el joc amb aquestes edats domina molt el joc 1 contra 1. Val? Per què? Pues perquè pels nens és difícil, i ara torna a passar el mateix, controlar el cos, controlar aquest cos en moviment, a la vegada controlar un mòbil, que és la pilota, i a la vegada controlar que té una oposició defensiva. Clar, tot això li costa, i llavors no estan encara preparats, mica en mica hi van arribant, el tema de poder dominar tot això, poder aixecar el cap, poder analitzar on estan els companys desmarcats, per poder donar quin és el millor, per donar assistència, etc. No? Llavors, el joc individual segueix, per tant, jo en aquesta època, en aquesta etapa, segueixo pensant que joc individual, augmentar la pista, fer la pista grossa, vale, a través de... Ara això és com en diuen spacing.
0: Spacing.
1: Sí, si tu mires els petits per la tele, ara...
0: Clínics, spacing. Clínics,
1: spacing. Spacing, eh?
0: Clínics, llavors,
1: spacing. Bueno, escolta, fer grossa la pista, fer una aclarida o, escolta, coses d'aquestes, vale? Llavors, això és important. I a partir d'aquí, amb aquesta etapa, dues coses, bueno, diverses coses. Una, creix la pista, val? Per tant, per mi és molt important també treballar molt tot el tema de les transicions. Jo entenc el joc com una fase de defensa, una fase d'atac i unes fases de transició, ofensiva o defensiva. Vale? Per tant, aquí hem de potenciar molt doncs, quan recuperem la pilota en defensa, corre, corre. O quan tallem una pilota, corre, corre, corre, per intentar fer una transició o un contraatac. Vale? Per tant, això és molt important. I la contrarresposta negativa, defensiva. Hem de començar a treballar també, primer, l'aparellament individual de cada jugador. O sigui, treballar molt que cada jugador, quan hi ha el canvi de fase, identifiqui on està el jugador que ell defensa i faci l'aparellament el més immediat o el més a dalt possible. I després ja començarem a treballar més endavant temes de balanç defensiu o aquestes coses. Vale?
0: Però... aquesta defensa fa molta mandra, Joan.
1: Ah, ja ho sé, ja ho sé. La defensa, aviam, està clar, jo he fet enquestes amb seleccions concentrades i tal, de què és el que els agrada més als jugadors, i ningú diu que li agrada la defensa, o va començar un entrenament, no veuràs que el jugador que es posi a fer desplaçaments defensius, no? Tots agafant la bola
0: i faran, vinga, muntar, no sé, tirar, i...
1: Però llavors la defensa tu li has de donar xispa i li has de donar que sigui viva, que sigui llesta, que anticipi una sèrie de coses, no, que provoqui situacions, bueno, no allà plantar-te en defensa, especular que fallin i ja està, no?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, això és tot un treball.
0: En Lucas va anar l'any passat a l'equip d'infantils, a fer-li un parell de sessions que l'entrenadora li va demanar. Diu, jo quiero a Lucas perquè els hi faci defensa.
1: Perquè ell és bon defensor.
0: És un bon defensor, en Lucas.
1: Què opines tu, Lucas?
2: Bien, jo al final soc... és a dir, jo això ho he vist i també m'ha passat, òbviament, com a nen de formació, doncs en aquestes edats tothom el que vol és això, no? Pilota, fer cistella i participar en la part de l'atac.
0: És que fins i tot vos, perdona, que a l'acte o a la petita acta que surt de cada partit, el que surt és els punts que fa cadascú. No surten les altres coses.
2: Sí. Jo el que sí que m'he donat compte, i el que quan em demanen nens i això també els intento transmetre, és que, és a dir, jo entenc la defensa com una forma d'atac. És això, no? Tu no has d'estar allà defensant esperant a que l'altre falli o a que passin els 24 segons i ara ja em toca a mi atacar i ara ve el bo, no? Jo entenc la defensa, doncs, com això, estar molestant el rival, posar intensitat des d'allà per després ja que sigui sortir ràpid o ja sigui recuperar una bolla i tenir una mica més de control, i allà és on tu t'has de divertir.
1: Sí.
2: Però al final és el lloc on tu més controles. A l'hora d'atacar, vale, tu controlaràs les situacions de joc, però jo no controlo què farà el meu company o si de sobte el defensor em llegirà bé i em tallarà el passe. I en canvi en defensa prenc jo les meves decisions i jo és on més controlo, per tant jo ho entenc així. És com un joc de que jo segueixo atacant però des d'una postura diferent.
1: Estic totalment d'acord amb tu, Lucas. I el que ha de fer és que això, que als nanos els agradi defensar perquè sigui divertit, perquè puguis fer, després més endavant ja pots muntar situacions de 2-1, situacions de fintes defensives, de baix no baix, per provocar rebots, per moltes coses, no?
0: Mm-hmm.
1: Però abans, en aquesta etapa, per tant, importància del joc de transició, importància del joc 1-1, vale? Aquí sobretot, bé, amb el joc de transició, deixeu-me dir una cosa. Amb aquestes etapes, també més petites, una molt bona eina per entrenar són les avantatges numèriques per l'atac. Vale? Hi ha un concepte metodològic a nivell d'aquestes categories que és posar-li fàcil a l'atac. Vale? Els començaments, sobretot, posar-li fàcil a l'atac, perquè les coses surtin i estimulin a que el jugador faci coses. I un altre concepte metodològic és que sempre hi ha que introduir, des del meu punt de vista, metodològicament el concepte ofensiu al defensiu, perquè tu no pots defensar i anticipar una cosa que desconeixes. Llavors, jo primer ensenyo el que és, per exemple, el passar i tallar, en atac, i després ensenyo metodològicament, introdueixo com es defensa un passar i tallar. Qui diu això, diu amb tots els elements del joc, vale? Però sí, aquesta progressió. I llavors ja amb aquestes edats no hi ha que fer tampoc grans coses, però bueno, és una etapa que segueix havent-hi el joc 1 contra 1, que dominava també a Mini, que aquí, i a Mini l'últim ja també es fa, comences el treball de joc amb associació, joc amb el company, o joc reduït, vale? I del joc reduït és on venia això, que hi ha, per exemple, un exercici que és dels que els agrada molt als jugadors, que surt de totes les enquestes, que és el famós contraatac 11. No? Què és el que més t'agrada a l'entrenament? El contraatac 11, tiro i el 5 contra 5. No? Sempre era...
0: I què vol dir això?
1: Sempre el mateix. Llavors, què passa? L'exercici de contraatac 11, per exemple, com tots els exercicis, l'has de fer amb uns objectius determinats i amb unes condicions determinades. No l'has de fer perquè queda bonic o als jugadors els agrada. Val? Que és aquest és el problema. Llavors, és un exercici que et genera moltes situacions d'avantatge numèric. Val? Però clar, situacions d'avantatge numèric de 3 contra 2, 2 contra 1 i al final 1 contra 0, però que si es juguen bé, el 99% haurien d'acabar en bàsquet. Val? Perquè tens és anar jugant les avantatges i jugar-les bé. Vale? Això una. I l'altre és que hi ha un condicionant molt important, que és el temps. Perquè tu, això, aquesta situació l'has de resoldre amb un o dos passes, perquè si no, baixa la defensa
0: i
1: és un 5 contra 5. Uh-huh. Vale? Llavors, fer un contraatac d'11, que allà hi ha 25 passes, no sé què, no té cap sentit. Val? I fer un contraatac d'11, que no hi ha bàsquets, tampoc té cap sentit. Vale? Ja, estic parlant de manera extrema, no?
0: Sí.
1: Però una mica... Llavors, amb aquestes etapes, el joc de transició per mi és molt important, per infantil i infantil, crear situacions d'avantatge numèrica acompanyat d'això del balanç defensiu, després potenciar l'1 contra 1, val? L'1 contra 1 perquè generen els espais en crescut, les col·locacions defensives estan més en fora i costen més d'arribar, amb la qual és més bo d'anar 1 contra 1 cap a cistella amb el cap alt i després decidir, però... És un joc que s'ha de potenciar i després és una etapa important també per mi, per potenciar tot el que és el joc sense pilota. Què vol dir això? Vol dir, primer, concepte, marxar de la pilota. Segon concepte, talls des del costat de la pilota. Portes enrere des del costat de la pilota. Talls des del costat contrari de la pilota. En principi, jo sempre jugo, amb aquestes edats, plantejo una distribució de 5 oberts. Uh-huh. Val? Però aquí sí que ja començo a jugar algunes posicions interiors, però no fixes, sinó posicions interiors que venen des de talls del jugador que arrenca del perímetre. Però sí que ja començo a donar-li una pilota allà dintre i que sàpiga jugar-la d'esquena i treball universal. O sigui, això ho fan tots els jugadors, val? Uh-huh. Aviam, sempre també ho dic, com que jo m'he trobat en situacions que he tingut nanos infantils de més de 2 metres, doncs a lo millor perquè aquest nano pugui jugar i no se sentís frustrat, sí que he tingut que començar a posar-lo interior, a prop de l'aro, perquè allà és on ell podia aportar alguna cosa a l'equip. Però sempre amb la finalitat de que després surti a fora, s'obri de cara, etc. No? I aquest seria una mica el joc que jo plantejo amb aquestes etapes. Després, en defensa, vinculat a el que deia, doncs hem de treballar tot això, defensa de l'1 contra 1 amb pilota, defensa de l'1 contra 1 sense pilota. Aquí hi ha un tema diferencial en el que és la posició defensiva i la col·locació defensiva. La col·locació defensiva és a quin punt del camp tinc que estar jo en funció d'on està la pilota i el jugador que jo defenso. Uh-huh. Vale? Llavors jo aquí, amb els més petits, treballo dos conceptes. Un és el concepte visual, que és que si jo defenso un jugador que no té la pilota, sempre, sempre, en tot moment, he de veure la pilota i el meu jugador. Concepte visual. I després concepte de distància, que és que si el meu jugador està a prop de la pilota, jo estic més a prop del meu jugador, si el meu jugador està lluny de la pilota, jo em puc separar del meu jugador. No? Uh-huh. I a partir d'aquí, amb aquestes edats, doncs, també hi ha que treballar doncs, la defensa del tall, la de que no et tallin per davant, la defensa de la porta enrere, la defensa del tall contrari, bueno, totes aquestes situacions anar construint. Llavors, dos temes que jo m'agradaria saber...
0: Hem d'anar acabant?
1: Sí?
0: Hem d'anar acabant,
1: Joan. Molt ràpid, però molt ràpid. Tema de bloquejos. Posem bloquejos ja infantil o no? I l'altre, tema de zones. Que en principi zona per reglament no està permesa. Aquí, no, aquí tampoc es pot defensar zona, no? Infantil.
0: Crec. Hi ha moltes condicions.
1: Bueno, vull dir, què penses tu?
2: Jo, tema de zones, sí que estic una mica més en desacord.
1: Sí?
2: Però pel fet aquest, crec que hem de fomentar això, seguir fomentant una mica un joc lliure, el ser pista gran, que ells comencin a experimentar la pista i amb la zona dels espais, que sol ser algo que en aquella edat afecta molt i és on, de, on notes el canvi més gran.
1: Sí.
2: I tema bloquejos, sí que estic d'acord. Jo he tingut l'experiència de les dues coses, perquè amb el meu equip sí que no solien jugar bloquejos, però algun dia que havia de pujar amb... amb, que la teníem pues, A i B, pues, que havia de pujar l'altre equip, sí que hi havia alguna situació de bloqueig, i em sembla bé començar a posar alguna situació pues, per això, per el tema de la lectura de joc i també de veure com es mouen els companys, però segueixo defensant el mateix, que hi hagi les mínimes pautes de tàctiques, per dir-ho d'alguna forma, possibles i que sigui un joc d'experimentar.
1: Mira, això, i sé que aquest tenim poc temps, però això de la tarda, jo sempre dic que clar, si el teu bàsquet tota una temporada és passes aquí i bloqueges allà, no m'estranya que el tercer, el segon mes el nano digui jo ho deixo perquè això és més avorrit, nano,
2: sí.
1: Que, sí o no?
2: Sí, sí.
1: Això és una cosa. I una altra cosa que sempre dic, fixa't amb el, posem el passar i tallar, que és una intervenció mínima, vale? I jo ho veig i veig que el joc és passo, tallo, miro si ja passe en el que talla i si no, passo i tallo. Només posant el passar i tallar hem matat tota la iniciativa de l'1 contra 1. No? I llavors veus que l'equip hi ha tres amb atac, tres passats i tallat i tothom, ah, molt ben jugat, molt ben jugat. Jo penso, no.
2: No hi ha cap amenaça.
1: No, no hi ha cap amenaça.
0: És vistós. És vistós.
1: No, no hi ha un contra 1, no hi ha res, llavors... Imagina't tàcticament, no només posar això, el que hi ha, frena i limita la creativitat dels jugadors. Vale?
0: Jo crec que el de set zones també és, si no tenen assolit una bona defensa un contra un, que n'hi ha que no tenen ni la posició quasi de com s'ha de col·locar el cos, no té cap sentit una altra cosa, perquè és un fonament bàsic, que si no tens això assolit, no t'has de planificar ni proposar cap altre tipus.
1: Hi ha gent que, com que són davants d'aquests de moltes hores, hi ha gent que defensa que la zona ajuda molt en defensa a col·locar-te bé quan no defenses el jugador de la pilota, no? El tema de col·locació defensiva.
0: Espai, sí.
1: Però clar, l'altra lectura és que el jugador per poder atacar una zona ha de tenir prou força al canviar-ho gran per poder arribar bé amb tiros de llarga distància, i després si té prou desenvolupat el joc d'associació com per poder atacar una zona, no? Nosaltres per reglament a infantil abans no es podia defensar zona, el que passa que potser d'acabar l'etapa d'infantil, quan ja acabes la temporada, per dir-ho així, pots començar a introduir alguna idea general de com atacar una zona. No? Aquesta seria la meva d'això. Però bueno. avui he parlat massa, eh?
0: No, ja veníem en això, ja veníem en això. I segur que us ha quedat cosa
1: sempre
0: queda, per poder dir, per poder aprofundir més. Abans d'acabar, a tots els convidats que venen els hi feien tres preguntes curtes. Avui, Lucas, primer de tot, abans d'acabar del tot, ha estat un gust i un plaer la teva participació, el teu sí tan ràpid i tota la teva experiència com a jugador i en aquesta fase molta aventura també de la part formativa.
1: Sí.
0: I moltíssimes gràcies, això per davant.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Vinga, Lucas, tres preguntetes curtes, sí? Què és per tu el club bàsquet? Bueno, les preguntes són les que són, el que ha de ser curta la resposta. Què és per tu el club bàsquet del Castell?
2: Uf, te diria que una família. Jo venia, clar, venia de molts anys en el mateix club i venia com un poc d'incertesa banquer i des del primer moment se m'ha acollit molt bé i m'he sentit molt bé, així que sí. Jo crec que sou una família.
0: Molt bé. Què ha significat el bàsquet dins la teva vida?
2: tot. És a dir, jo el meu bàsquet sempre, la meva vida sempre envoltat al redor de bàsquet. Mon pare i mon mare m'han intentat sempre fer canviar de cada també hi ha els estudis i que van els estudis antes, però doncs jo tot sempre va envoltat de bàsquet.
0: Ara ho has pogut compaginar tot.
2: Sí, sí.
0: I darrer, jo crec que més difícil, quin valor destacaries que es pot transmetre amb el bàsquet?
2: N'hi ha molts, però te diria a lo millor és compromís. El fet de que des de petit tinguis un compromís amb algú i sepis que per moltes ganes que te facis una altra cosa tu ja t'has compromès amb això i ho has de fer, és algo que a més quan vas creixent vas veient i vas dius, ostres, a lo millor és que aquell entreno era, no era el fet de no anar-hi, era el fet de que havia dit que hi seria.
1: Clar.
0: Perfecte. Bueno, totes les persones que mos escoltau, mos quedarà un podcast de cadets i juniors que farem just puguem pròximament, ho anunciarem. I moltíssimes gràcies, espero que hagi estat prou profund i planer, les dues coses, com per poder agradar a la majoria de gent i que també sigui profitós tot aquest podcast de bàsquet formatiu en aquesta vegada en edat d'infantil. Joan, com sempre, jo ja t'ho he dit abans, tu me dius que no, però sense tu no podria ser possible. I
1: jo dic que moltes gràcies, com sempre, i que ha estat un plaer conèixer-te personalment i sentir les teves opinions, i que penso que ets un bon exemple i ets un bon model pels nanos que entrenes.
0: Sí.
2: Moltes gràcies, i al final això, donar-vos les gràcies i encantat que em deixeu venir aquí i compartir experiències i coneixements.
0: Molt bé, moltes gràcies a tothom i molt bon diumenge, el que queda de dia. Moltes gràcies, Xavi. Gràcies, eh?
1: Gràcies, Xavi.
3: Un gust i un plaer.
0: Adéu a tothom.

passa un minut i mig de les dues del migdia, posant punt i final en aquest diumenge del dia d'avui. No sé si en Cristóbal és aquí o no, perquè normalment sol venir més prest, però bueno, i si no, pues arribarà en els propers minuts, o no. I a partir de les 4, famosos en l'emissora, una abraçada, que tingueu molt bona setmana, ja que la setmana que ve no hi podré ser, massa greu, però en 15 dies tornem a ser aquí puntuals, a les 10, amb el diumenge. Adeu.

I molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal de SOS Ràdio Es Castell. Emissora que també podeu sintonitzar per internet, com ja sabeu, entrant a sa pàgina web de s'estalentíssim Ajuntament d'Es Castell o de baixant l'aplicació Radio Garden. Moltes gràcies per escoltar la programació de Radio Es Castell d'aquest tercer diumenge del mes de maig d'aquest 2026. Avui, dia 17. Un diumenge que ha començat amb el programa de diumenge amb en Xavi Llopis Gomila i seguidament han sentit en Cristóbal Obregón amb el seu programa Les Hores del Buen Gusto. Quan són les 4:10, segueix la programació amb el programa d'entreteniment Famosos en la emissora. Amb Santi Seguí. Santi Seguí Torres. Servidor de vostès. I començam.

Començarem el programa després d'aquesta salutació. Pues en la primera secció d'avui de capvespre, que és la secció del calendari. Començam una nova setmana demà, amb el dilluns, dia de 8 de maig, i acabarem amb el diumenge 24. M'ho anem a fer un repàs en el calendari i a la pròxima setmana en la seva santoral. Les nostres felicitacions.

Avui diumenge, dia 17 de maig del 2026, és la festa solemne de la Ascensió del Senyor. Ja han passat 40 dies des diumenge de Pasqua. Demà dilluns, dia 18 de maig, faran festa Sant Juan I, Papa, Màrtir, Rafaela María Virgen, María Josefa del Corazón de Jesús Virgen, San Félix de Cantalice y San Enric. Dimarts, dia de nou, San Francisco Coy, presbítero, San Urbano I, Papa, San Celestino V, Papa y San Iván, presbítero. Dimecres, dia 20, San Bernardino de Siena, Santa Lídia i Aurea, màrtir. Dijous 21, San Cristóbal de Magallanes, màrtir, San Eugenio de Massenot, obispo, i el Beato Jacinto María Comier, presbítero. Divendres 22, Santa Joaquina de Verduna, Santa Rita de Cassia, Santa Quinteria Virgen i Sant Domingo Nyong, màrtir. Dissabte 23, Sant Eustaquio, Abat, Sant Lucio, màrtir i Sant Desiderio, obispo. Diumenge 24, la solemnitat de Pentecostés. Diumenge que ve, dia 24 de maig, és la Pasqua de Pentecostes, coneguda a Menorca com Cinco Gema. Diumenge que ve és la festa dels 50 dies després de Pasqua. I tancarem els temps de Pasqua en Cinco Gema. Això vol dir que a Ferreries, a Ciutadella, a Es Migjorn, la setmana que ve, aquesta pròxima setmana, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, faran festa. Moltes felicitats a tots els qui fagueu festa aquesta setmana, o complígueu anys, o celebreu un dia important. Moltíssimes felicitats.

I Monanam ens ha apartat de Rincó de sa Cultura, sa agenda cultural, activitats culturals per aquesta pròxima setmana, començant per es Pobla del Castell, exposició de pintura dels alumnes de l'Escola Municipal del Castell, en la inauguració de l'exposició que es va inaugurar el passat 14 de maig a les 8, i aquesta exposició està exposada fins dia de 9, fins dia de 9 de maig, o sigui que acaba dimarts. Exposició de pintura dels alumnes de l'Escola Municipal del Castell, sala d'exposicions a Solellet, a la plaça Esplanada del Castell, que teniu fins dimarts per disfrutar d'ella, amb el següent horari. Sala Solellet, de la plaça Esplanada, fins dimarts, dia de 9 de maig, horari de les 11 a la 1, els matins, i de 5 a 9. L'exposició que patrocina i dona suport a l'estalentíssim Ajuntament del Castell. I tenim una altra exposició que també s'ha inaugurat aquesta setmana, aquest és qui van comentar fa uns dies, amb en Magí Carretero, que és l'exposició dedicada a Cales Fonts, exposició que se pot veure en el Centre de Cultura, el Castell, el carrer Sant Ignasi, nombre 2. Exposició express Cales Fonts, amb en Magí Carretero.

Diumenge qui ve, dia 24 de maig del 2026, a partir de les 4 d'escavespre, tornarem a estar aquí amb tots vostès amb el programa Famosos en l'emissora. Des de 103.4 de la freqüència modulada emissora municipal Radios Castell, amb les nostres festes, els nostres costums, les nostres tradicions. I com he comentat, diumenge aquí ve, estarem ja a Cinquagema, la festa de 50 dies que posa punt i final en el temps de Pasqua. Aquest temps de Pasqua que ha tingut una duració de 50 dies. Tancarem els temps de Pasqua que van encetar amb el diumenge de Pasqua i en l'arribada de Cinquagema, o coneguda també com la Pasqua de Pentecostes o la segona Pasqua, arriba la festa popular de Cinquagema, una festa molt viscuda a Ciutadella, a Ferreries, al migjorn, diuen, sobretot a Ciutadella, a l'altra banda, neguent de Vega, neguent de sa caseta, aquests cantares, amb aquesta gastronomia, amb aquesta xalada ja, i nosaltres ho volem celebrar amb tots vostès, aquestes costums, aquestes tradicions de Cinquagema. Serà el tema que tocarem la setmana que ve, en aquest especial on tindrem música nostra i comentaris d'aquesta celebració. Cinquagema 2026. Acaba el temps de Pasqua.

Estem escoltant d'aquestes veus amigues que ens venen de l'altra punta de Silla de Menorca, des de Ciutadella de Menorca, a Xis de Ponent, amb un clàssic. Bueno, i ara ja m'anem a posar al dia amb aquest repàs ràpid que farem antes de tenir els nostres convidats a partir de les 5, si tot va bé, tindrem l'apartat de Rincó de la Cultura, les entrevistes o col·laboracions a partir de les 5 i a partir de les 7, avui, diversos temes. Ràpidament anem a fer un repàs en el que ens ha dit, avui el Diari Menorca d'aquest diumenge. D'aquest diumenge, que ja estem en el tercer diumenge del mes de maig, avui diumenge, dia 17 de maig del 2026. El Diari Menorca, el diari de tots els menorquins. Avui, que ha sortit a la venda, acompanyant les revistes Pronto i El Económico. Monarama per el preu de 2,70. Són moltes lectors que ja l'han llegit avui i altres que encara no ho han fet, però per això nosaltres fem un repàs ràpid. Però anem a lo més destacat. Monarama en s'encuesta, que s'ha votat els lectors des del Menorca Info. Han votat 712 lectors. S'encuesta era: ¿cree que José Mourinho es la mejor opción para entrenar el Real Madrid? Un 31% diu que sí i un 69% diu que no. Ha guanyat es no. La pròxima pregunta que se votarà, que supos que sortirà demà la resposta, serà: ¿comprarías una casa prefabricada com a vivienda habitual?

Sorprende y no sorprende que mientras cunde el malestar en el barrio de Fordaló d'Amont por la ubicación de las torres del Puerta a Puerta, haya aparecido en los contenedores el aviso de que estos se retirarán a partir de esta noche. Avui vespre desapareixen els contenedors de Fordaló perquè ja s'ha instal·lat el Puerta a Puerta i ja en aquesta zona de Fordaló, no volem ser pessimistes, però en aquesta zona de Mó ja ha començat la guerra. En el bon sentit de la paraula. Molta gent que no està per la labor i, bueno, ja veurem què passa. Sabem que això és una ordenança que ve d'Europa. Bueno, amb un anam, en les notícies locals, tema del dia, vivienda, la construcció modular gana terreno per accelerar l'edificació de xalets. La consolidació de la cantilado en cada corp a punto. La passarel·la s'abrirà a finals de junio, quan acabe la primera fase de les obres. Pont i Cova, 7 dies de Menorca, amb en Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca, l'escoleta que nunca se llegó a construir. Menorca se libra por ahora de la culebra que extingue la sargantana de Ibiza. Los quesos Coinga ganan presencia en 47 supermercados de Baleares.

passa autònoma. I sedició de molt més flors, que aquest cap de setmana la ciutat de Mo, a l'Aior i el Mitjor Gran agafa relevo a lo que vam fer la setmana passada Sant Lluís, el Castell, i segueixen pues, amb aquests rinconers d'aquest poble ben adornats i engalanats amb flors, perquè estem en el mes de maig. Tot el camp es mostra a Ferreries, la fira del camp de Ferreries, amb motiu de que aquesta setmana ha estat Sant Isidre Llaurador, Sant Isidre Labrador. Demostracions de cuina, tallers, concurs de coques amb baraneta. Cultura i espectacles, exposició, la sala municipal de Roser de Ciutadella acueix des del dissabte una exposició Fundació Lítica dedicada a l'ofici del trencador, uns dels elements de patrimoni immaterial de la illa. Setmana de la òpera. Reconeixement, valorar el paper de la illa des de fa dues dècades a la creació de l'Associació Lírica Espanya. Amics de l'òpera i el teatre principal premiats per al Liceu. L'acte del Liceu va comptar la presència d'alguns dels presidents i amics de l'òpera de Mo. Bueno, pues la nostra enhorabona a l'Associació Amics de l'Òpera i en el Teatre Principal de Mo i de Menorca, que han estat premiats per al Liceu. Deportes, baloncesto, primera LEP. Un último esfuerzo en el Coliseum. Sobrevivir. El Estia obligado a ganar en su segundo asalto en el Coliseum si quiere evitar verse C2-0 bajo en la serie. Fútbol. Playoff. Acceso a la tercera. El Mitjor ha de ser bueno en el resultado de la ida. Apartado de opinión editorial, inquiocupación, seguridad jurídica y derecho a la propiedad privada. Y los nuestros colaboradores de cada semana tenemos en la columna La Tribuna, la vivienda como problema institucional, nos diuen José Antonio Pérez Montiel, profesor de la Universidad de las Illes Balears, la columna Sin Flash, Andalucía, amb el profesor Alejandro Río, Josep Maria Quintana, en la seva columna, bloc de notes, l'escriptor nos diu de la Covid al altavirus, la dreta i la política de la por. Na Sònia Marquès Camps, la seva columna, Mensana, nos diu un metge de poble a l'acadèmia. En Ramon Carreras, de Comissions Obreres, en la seva columna, Ric, salut de les persones i treballadores, nos diu fer feina sí, però malament no. La columna de la Neus Canyelles, una s'acostumbra a todo, nos diu todos astrónomos, i el nostre col·laborador en Joan Barceló, la seva columna Dia que passa, en campany nos diu any de cireres, poblat a les eres. Mossèn Bosco Faner Begur, en la seva secció Raons d'Esperança, ens diu vigilem el que i el com de la comunicació. I la col·laboradora periodista Amaya Michelena, en la seva columna Rayo Verde, ens diu fracàs. El que va passar un 27 de maig, fa 50 anys, era l'hemeroteca de l'any 1976, fa 50 anys el que va passar. També no recordo el que va passar tal dia com avui, fa 25 anys, en el 2001, el que va passar fa un any, en el 2025. La secció de memòria popular, antigues fotos de Menorca. Una foto del monument que hi ha dalt del Toro, menorquins de la Guerra del Rif. I una foto vista des del cel de les tanques del Carme de Mo dels anys 60. Aquesta setmana s'està generant molt

Mol de les tanques del Carme, perquè l'Ajuntament de Mol vol comprar o vol comprar el solar on hi havia la fàbrica de catissa per fer pisos de protecció civil. Bueno, els anuncis classificats i la programació de la tele la passant per alt. I ara amb una naranja en l'apartat d'agenda. Diu, el sol ha sortit a les 06:29 i se posarà a les 20:51. La lluna ha sortit a les 06:23 i se posarà a les 22:17. Previsión del tiempo para hoy. Cielo poco nubosos. Intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nubosos con nubes de evolución diurna. Baja posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo, flojo. Variable tendiendo a componente sur con intervalos de brisas costeras. Previsión de temps per aquests pròxims dies. Demà dilluns, dia 18 de maig, a la banda de Ciutadella, sol i nivolats, la banda de Mol, sol, nivolats i aigua. Per dimarts, dia de 9 de maig, tenim sol i nivolats, tant una banda com l'altra, tant a ponent com a llevant. Dimecres, dia 20 de maig, sol i nivolats, tant a ponent com a llevant. I dijous 21, tenim sol, tant a ponent com a llevant. I acabarem amb els sortejos. Avui no tenim esqueles, estem molt contents, perquè això vol dir que no ens ha deixat ningú. I m'anem amb els sortejos del cupon de la 11 d'ahir, dia 16 de maig, amb el nombre de sèrie 015, el nombre 65.189, número reintegro és 9. Sortejos de la bona loto d'ahir, amb els nombres 12, 16, 23, 27, 28, 38, complementarios 41, reintegro els 2. Sosteix de la primitiva d'ahir. El nombre 14, 17, 34, 36, 40, 43, complementarios 37, reintegro 6. La combinació de Joker 505, 997, 7. Euromillones, de dia 15 de maig del 2026. Nombre 3, 3, 10, 38, 41, 43. Números estrella, 2 i 9. I la combinació del millón és B, Z, Q de queso. 733. 62. I acabam amb els sortejos de dia 14 de maig del 2026 d'Eurodreams, amb el nombre 3, 7, 9, 21, 24, 27, número sueño es 4. Bueno, i això ha estat el que no s'ha dit el diari Menorca d'avui. El diari Menorca, que ens acompanya cada dia. És el diari de tots els menorquins, que moltes lectors ja el tenen de bon dematí, sobretot els subscriptors que reben a casa seva i altres que el segueixen doncs, cada dia, i que hi ha molt de programes d'aquesta casa que seguim en la tradició d'informar i de fer un repàs del diari en els nostres programes. És una manera de que vostès estiguin informats del que diu el diari.

Bueno, i després d'haver fet aquest repàs, com sol ser habitual a diversos programes d'aquesta casa, des Diari Menorca, ja anem a sentir un pot de música, i si et sembla bé anem a sentir un parell de musiquetes que ens recordaran aquest grup que era una verdadera família. Amb tots vostès, Mocedades.

Avui fem un canvi de música, com ja veu amb vostès, de Mocedades, d'aquest grup familiar, que és una autèntica família, els seus components. M'ha passat a recordar una setmana més, un grup que va fer història, aquest grup de folk menorquí, Salvaida. Té que notar que és una emissora menorquina, una emissora de Menorca, aquí en aquests moments estan escoltant, per això aquesta música d'un grup

0: Da kada garba kari.
1: Siempre tambores, solo tambores. Y cornetas, solo cornetas. Sed como habéis sido. Vuestro pasado es vuestro futuro. Sed fieles a él siempre. Que des del cielo...
2: Bueno, i amb aquesta música, això vol dir que un mes més gran tenim davant els dins els estudis de Ràdio Es Castell, com toca, tenim els estudis de Ràdio Es Castell com toca en els nostres col·laboradors que nos presenten cada mes el Rincón del Cofrade i de la Piedad Popular. Anem a saludar en el primer col·laborador que ja el tenim aquí, puntual a la cita, a la 5, hora britànica. Saludam en... Bueno, sentim de música es ben de Menorca, que ja començam a estrenar el ventilador. Rafa Blanco Florit, conductor del Rincón del Cofrade. Bueno, Rafa, que t'assembla es ben de tramuntana que tens per de vora?
3: M'assembla just i necessari, que deim.
2: És que la gent que ho sent se tira...
3: Exacte.
2: Però bueno, que sàpiguen que ja han posat un poc el ventilador, perquè, home, ben vingut una senyora, li haguessin donat un ventall, però bueno, entre senyores queda millor...
3: Entre un ventilador.
2: Un ventilador.
3: De
2: que sí?
3: I tant que sí, sí, sí.
2: Bueno, Rafa, wow. Rafa Blanco Florit, gràcies per venir en aquesta secció que tenim de Rincón del Cofrade i la Piedad Popular. Ja un mes de maig.
3: Mes de maig, ja bastant avançat, a més. Vull dir, això vol dir que no ens donarem compte i ja estarem dins Sant Joan, que sé que ja hi ha molta gent també que té els ulls posats, a més ara venim de la Fira del Cavall, que això també fa molt de caliu amb aquests temes, no? I sí, sí, la veritat que esgarrifa un poc veure com passa el temps.
2: Efectivament. Bueno, ho he comentat avui, però bueno, era dijous, celebració solemne, però bueno, sabem que es va decidir passar-ho en diumenge.
3: Sí.
2: Avui és la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Han passat ja 40 dies des diumenge de Pasqua, sembla que no pot ser, i avui pues, han recordat que Jesús puja al cel en cos i ànima, sí, que se despedeix dels seus apòstols, que els encomana una feina, una labor, s'ha de seguir predicant, s'ha d'arribar a la seva ensenyança, però els hi fa una promesa, que siguin valents perquè comptaran amb la força de l'Esperit Sant, que això és el que commemorarem diumenge que ve, d'avui una setmana, que serà Cinquagesima, la Pasqua de Pentecosta, la festa de 50 dies després de Pasqua. Bueno, Rafa,
3: sí,
2: tu creus que ja estem a l'Ascensió del Senyor? Ja han passat 40 dies des diumenge de Rams i de Pasqua i, bueno... Ja.
3: Passa... Mira que la Pasqua és llarga, bueno, de fet és més llarga que la Quaresma. Ara és com si hagués passat una post-Quaresma, diguem, no? Ens falten encara... bueno, ara queda encara Pentecosta i el Corpus, no? Però, però sí, realment, a més la Pasqua és un temps litúrgic molt fort, ara per exemple dins Mó, no? Per xerrar de temes cofrades, venim de la festivitat del Bon Pastor, per exemple, que és el titular de la sang.
2: De la sang.
3: Vull dir que són dies que passen moltes coses, que hi ha moltes festivitats litúrgiques. Avui és una de les més fortes, però és que es ve que sembla que va ser després ahir quan es cantava Deixem l'Udol i era diumenge de Pasqua, no? Vull dir que...
2: Efectivament. Efectivament.
3: És terrible.
2: Bueno, Rafa, trobes... Bueno, sabem que és una festa solemne, sí, l'Ascensió del Senyor, que molta gent a millor confon l'Ascensió del Senyor a la Assumpció de Maria, que no és el mateix. Uh-huh. Assumpció que Ascensió no és el mateix. Uh-huh. És un joc de paraules,
3: sí,
2: que quan vengui en Joan ho comentarà,
3: sí,
2: que no és el mateix Ascensió que Assumpció.
3: Exacte.
2: No és el mateix. No?
3: Exacte.
2: Pues, estem commemorant l'Ascensió del Senyor, que vol dir puja al cel.
3: Exacte.
2: En cos i ànima.
3: Uh-huh.
2: I Assumpció no és una altra cosa.
3: Exacte. Assumpció, el Senyor ascendeix al cel per la seva pròpia força, no? Pel seu propi mèrit, no? La Mare Déu és assumpta perquè és Déu qui la puja, no? És jo puj per jo mateix, que és el que fa el Senyor evidentment, i Jesús com a persona divina, la segona persona divina de la Trinitat, o la Mare de Déu, que no és per ella mateixa, sinó és que és Déu que la assumeix, no? Déu que la puja al cel, no? Això és la gran diferència. De totes formes, és curiós perquè també confonem molt l'Assumpció a vegades amb la pròpia resurrecció. Sí. I es veuen moltes ressuscitats...
2: Ara t'ho anava a dir.
3: Que de forma... Bueno, no sé si equivocada, però bueno, podem dir-ho, que es representen com si estiguessin com a volant, no? Com si fossin cosos etèrios, no? O cosos... I no... O sigui, la resurrecció de Crist és una resurrecció de carn que no el reconeixen, però és tàctil i no puja ni vola ni res de so, no? Travessa parets, això sí que ho sabem i tal,
2: sí.
3: Però bueno, Tomàs li fots els dits a la llaga i notes les llagues, no?
2: Això mateix.
3: Vull dir que...
2: Però jo sé que ho han xerrat, segons anant passant aquestes festes litúrgiques,
3: sí.
2: Jo sempre he comentat, per exemple, quan va venir Nadal, quin pintor o quins pintors no van pintar al llarg de la seva vida el naixement de Jesucrist, l'adoració de los pastores, l'adoració de los magos d'Oriente. Vull dir, sempre quan xerram d'aquestes festes, sí. De la litúrgia, de l'any litúrgic, jo a vegades he fet comentaris de pintors estrangers o espanyols que han pintat amb els pas dels anys, dels segles, aquestes escenes. Referent a l'ascensió del Senyor, hi ha hagut pintors que s'han atrevit a pintar-la. Ell que puja, sí. Amb els apòstols que se'l miren, ell que se despedeix, i com dius tu molt bé, sí. Sembla que l'evita, no?
3: Exacte. Exacte. És bé que no és una iconografia molt representada.
2: Aquesta no, eh?
3: La de l'ascensió, perquè és bé que també a vegades... Hi ha algunes festivitats litúrgiques que tenen la mala sort de caure dins temps litúrgics molt forts. Clar, entre la resurrecció i el Corpus, pues l'ascensió a vegades pues cau un poc difuminada, no? És evident, no? Perquè al final, evidentment, no hi hauria ascensió si no hi ha resurrecció, no?
2: Claro.
3: I l'ascensió no serviria per molta cosa si no lligués, sinó que des després el cos de Crist aquí present en aquesta terra, no? A través de l'Eucaristia.
2: Efectivament.
3: No? Passa amb altres festes, també, no? Que són molt importants, però que a vegades queden un poc difuminades per perquè estan properes a altres festes, potser un poc encara més fortes. No?
2: Efectivament. Rafa, trobes que la festa de l'Ascensió del Senyor, que sé que encara hi ha puestos que es fan dijous, com passarà amb el Corpus Christi també, que jo ho xerrem més endavant,
3: sí.
2: Ha perdut un poc la festa?
3: Sí.
2: O sigui, passarà de dijous a diumenge, aquesta festa de l'Ascensió, que avui ha estat el tema de la litúrgia d'avui, des diumenge d'avui, però trobes que passarà, quan se va decidir passar-ho des dijous, la festa de l'Ascensió en dijous, en diumenge, perquè torn a repetir aquella dita que cada any recordant que diu tres jueves hay en el calendario que reluce más que el sol, jueves santo, Corpus Christi, en l'Ascensió, que eren dijous.
3: Exacte.
2: Tres dijous importants en el calendari, no? Trobes que ha perdut la gràcia, però passar l'Ascensió en diumenge, encara que hi ha puestos que se celebrin dijous com el Corpus?
3: Sí, jo crec que a lo millor quan es deuria fer aquest canvi podria tenir cert sentit, supos, però això es faria, però avui en dia és que desgraciadament hi ha molta gent que va a missa per inèrcia, no? Que va a missa els diumenges perquè és el que toca i punto, no? Entonces, quin és el problema? Que clar, per tota aquesta gent que va a missa per inèrcia els diumenges, una missa de diumenge és una missa de diumenge i és igual si és l'Ascensió, si és el Corpus, si és Pasco. La diferència és que potser amb un poc de sort és capellà emprenar incens i poca cosa més, però per lo de més, per una gran part de la gent que és, desgraciadament és molta, que va per anar-se a missa, doncs passa això. Clar, si era un altre dia de la setmana i a més és precepte, ostres, ja la gent que va, primer que la gent que va a missa un precepte que no es diu menja ja i va a lo millor amb més consciència encara de bon va, no? I crec que potser aquestes solemnitats sí que guanyaven un poc més de força o guanyarien un poc més de força avui en dia. De fet, el Corpus, els dijous, s'ha recuperat enguany a Còrdoba.
2: A Còrdoba?
3: Que es venia celebrant des diumenges també les darreres dècades i enguany han decidit tornar-ho a posar els dijous, no? Perquè m'imagino que pastoralment entenen que potser poden recuperar aquesta força si es treuen des diumenges, no? Perquè la gent no es faci a vegades
2: com que cau. És que, torno a repetir, que era un dijous important de l'any, eh?
3: I tant, sí, no.
2: Que sí.
3: I tot el que anava lligat darrere, no? De tota la pietat popular que anava lligada a totes aquestes festivitats, no?
2: Que te sembla bé, després també ho comentarem, que és un dels temes que tocarem també,
3: sí.
2: Perquè no us adelantem un poc a el que estem a punt de viure o el que estem visquent, no? Rafa, bueno, sabem que els colors han passat desmorat, que va ser el color de la corema, Van passar en es vermell, que era el color de sa sang, de sa passió, de sa Setmana Santa.
3: Sí.
2: Van recuperar després l'alegria amb els temps de Pasco, amb es blanc.
3: Sí.
2: I ara vindrà es vermell, de Cincugema, de sa Pasqua de Pentecostes, aquest vermell foc.
3: Exacte.
2: Rojo passion.
3: Exacte.
2: Que, bueno, que me pots dir d'aquesta Pasqua de Pentecostes? En castellà, Pasqua de Pentecostés. Menorca és Cincugema. Ets, bueno, la promesa que s'acompleix. Arriba l'Esperit Sant. Exacte. Apareix damunt la presència dels apòstols.
3: Sí.
2: Jesús ja ha pujat al cel, seu a la dreta de son pare. I ja ho vigila tot, no?
3: Sí.
2: A veure què passarà. I, bueno, sa feina està feta per ell, però ara ja que continua la...
3: Sí.
2: Què pots dir d'aquesta feina, d'aquesta missió que els hi ha encomanat el mestre en aquells 12 homus?
3: Déu-n'hi-do. Podríem dir moltes coses, no? Abans, sa primera és que... a vegades és molt necessari xerrar de l'Esperit Sant, no? Perquè ets la tercera persona de la Trinitat i moltes vegades és el gran desconocido, no? Justament que l'ascensió caigui prop de Pentecosta no és casualitat, evidentment, no? Ho diu el Senyor, és necessari que me marxe para que venga l'Espíritu a vosotros, no? Perquè l'ascensió del Senyor no és que el Senyor se'n vagi, sinó que el Senyor... participa de la nostra vida d'una altra manera, que és a través de l'Esperit Sant, no? I és aquest Esperit Sant que a nosaltres ens dona a conèixer Crist d'una altra manera, no? És el que ens el mostra, és el que ens el va ensenyant, és el que, si nosaltres ens deixem, evidentment, no? Clar, aquesta missió que ens dona el Senyor de seguir construint aquesta església significa moltes coses, però... No és que mos doni un marrón, bueno, ja vos aclarireu i ja me'n vaig, no, no? Nosaltres som, diu el Gènesis, no? Et custodret ut operatur, no? És a dir, el Senyor fa sa creació perquè nosaltres la custodiem, no? I la guardem, no? És a dir, som co-creadores con Dios, no? El Senyor crea, el Senyor fa, però vol comptar amb nosaltres, no? Entonces, l'Iglésia és del Senyor i la fa el Senyor, però vol comptar amb nosaltres, no? Sapiguent que nosaltres, pues, desgraciadament, pues, per ara encara som pecadors i som imperfectes, no? Però no és que el Senyor se'n vagi i mos de, mira, ja vos aclarireu i tal, no. És construir vosaltres perquè teniu l'Esperit, perquè sóc jo amb vosaltres, perquè he ressuscitat per estar amb vosaltres cada dia, no? Però feis, no? Dins la vostra llibertat.
2: Efectivament.
3: Llavors, aquesta és la missió que tots els batiats tenim des de que som batiats, no? Tots som sacerdots, eh? Sacerdot, profeta i rei, mos diuen quan estem batiats, no? Llavors, participar d'aquest sacerdoci de Crist és el que estem cridats, principalment amb el nostre exemple, després amb la nostra vida de pietat i d'oració, i després amb el nostre postulat, no? Amb donar a conèixer aquesta relació que nosaltres vivim amb el Senyor.
2: Rafa, aquesta festa de la Pasqua de Pentecosta, coneguda també com la segona Pasqua, que sí, té lloc 50 dies després de Pasqua, que també, bueno, a part de tenir la seva part de la litúrgia, que com ha dit molt bé, és l'arribada de l'Esperit Sant, no?
3: Sí.
2: També hi ha la part popular,
3: uh-huh,
2: que se pot viure de moltes maneres, com per exemple, bueno, tenim aquesta peregrinació de Nostra Senyora del Rocío.
3: Sí.
2: Es fa el Rocío,
3: sí,
2: aquesta,
3: exacte,
2: festa popular, uh-huh, que també hem de destacar, que també al llarg de totes aquestes setmanes dels temps de Pasqua, cofradies, germandats, parròquies, iglesies, comunitats, famílies, també han fet aquesta visita en el santuari de la Nostra Senyora del Toro, aquesta pujada del, sí, Toro, recordant que també ho van dir, estem en el mes de Maria, mes de ses flors, el mes de la Mare del Toro, I també, bueno, aquesta peregrinació que fan també al Monte, al Rocío, no?
3: Sí.
2: L'hermandat, bueno, hi van totes les hermandats de tot el nostre territori,
3: sí,
2: nacional,
3: sí,
2: a trobar-se allà, que bueno, si tot va bé,
3: uh-huh,
2: la matinada des dilluns,
3: sí,
2: el Salto de la Reja, uh-huh, i la Profesión con la Imagen.
3: Exacte.
2: La primera vegada que vas veure... la primera vegada que vas veure... aquesta festa del Rocío, amb, sí, aquest Salto de la Verja, aquesta professió que se fa a les tantes des de matí, te va impactar o no aquella devoció que tenen de veure com aquella bona gent és com el ciutadà que espera en Sant Joan, no? Aquell home, vinga, ja podeu entrar, entren allà sí. En el santuari, voten la reja, agafen les andes de la Mare de Déu del Rocío i comences a processó, tothom allà. No sé, jo m'ho va impactar molt en tots els respectes perquè no sabia qui manava ja.
3: És una locura.
2: I tothom allà, i tothom espera de fora, s'esplanada grossa aquella, sí. I repiquen les campanes i surt per el pòrtico la Virgen, sí. Quasi tot un any me sembla que es va rompre un baral i no
3: sí,
2: sé què
3: va haver. Sí, l'any passava a l'Io també. I... sí.
2: Però és una devoció com molt forta, no?
3: És que és una devoció. Vull dir, no és una cosa impostada... No és una cosa fictícia, no és una cosa artificial, no és una cosa forçada. És que és una devoció de debò. I de fet, nosaltres per la tele a vegades pues, veiem el professor, no? Veiem el rosari de l'Aurora que fan Antes o aquestes coses, però no veiem les caminades que fan les cofradies des de casa seva per arribar al monte, que són romeries de debò. Vull dir, nosaltres avui en dia li agraden romeria anar a peu a una muntanya i anar a veure la Mare de Déu. Això no és una romeria. Una romeria té un component de pregària que suposa resar tres parts de rosari. Una sanada, una sestada, en el santuari que sigui, i una de tornada. Vull dir, si no hi ha aquesta pregària del rosari, no és una romeria, és una excursió, moltes vegades.
2: Efectivament.
3: Entonces, el Rocío s'ho tenen claríssim, i les caminades que fan les cofradies filials del Rocío per arribar al monte són romeries... molt festives, evidentment, però són tremendament piadoses. I totes van, evidentment, amb el seu capellà, amb el seu tio espiritual, i les persones van tinguent una atenció espiritual continuada durant 15 dies, pràcticament, que és el que tarden en anar, en arribar, en sortir i en tornar a casa seva.
2: Rafa, quan has dit la peregrinació i romeria, que també és un tema que avui estem xerrant de... Perquè avui ja és un dia que fem comparacions, diuen que són odioses, però bueno, bé, deixa clar, avui ho han deixat un parell de coses clares, ho he procurat deixar un poc clar, però la pregunta és, quan has dit una romeria,
3: sí.
2: Una romeria, el primer que ha vingut en escap perquè la gent ho entengui, la gent de Menorca o de Mó, és per exemple el que fem a Mó, una sí. Setmana antes de les festes de Mau de Gràcia, fan la romeria en el santuari de Mau de Gràcia,
3: sí.
2: Que la gent parteix i fan la romeria. Tot és trajecte,
3: sí.
2: Hi ha altres tipus de romeries, com has dit molt bé tu, hi ha romeries de molt de puestos, han xerat la romeria del Rocío, però bueno, vull dir, perquè si gent ho entengui, perquè ara mateix si tu vas, jo què sé, de Mó a Mercadal,
3: sí.
2: I de Mercadal puges al Toro, estàs fent una peregrinació, no el mateix, una peregrinació que una romeria.
3: La diferència és si hi ha una pregària del Rosari, les tres parts del Rosari, una sanada, una sestada i una setornada. Si hi ha so, és una romeria. Si no hi ha so, pues és una
2: peregrinació. És un cachondeo.
3: No, bueno, és un altre tipus, una peregrinació, pot haver un acte de mortificació, perquè evidentment bueno, anar de molt al Toro, hi ha un esforç físic important,
2: sí, sí.
3: Té un mèrit també, evidentment, però una romeria dur la necessitat de fer aquestes pregàries a la Mare de Déu. Si no, pues, se li pot dir una altra cosa, no passa absolutament res. No dic que sigui bon i dolent, no? Però sí. Bueno, està bé recordar algunes coses, no, perquè antigament és que era el que es feia.
2: Rafa, nosaltres hem comentat moltes vegades, sobretot quan van començar els temps de Pasco, que van comentar aquest costum, aquesta tradició dels menorquins d'anar al Toro a peu, no? Per promesa, per tradició, per devoció... Quantes cofradies, quantes parròquies, quantes famílies, quantes persones també hi van a títol personal, perquè bueno, cada any tenen aquesta visita, ho van comentar fa uns parell de setmanes amb el rector de la parròquia Nostra Senyora del Roser, que hi van anar, i al final va ser un èxit, va venir un dimarts a fer un pot de campanya i estava tot nerviós perquè pensava que no... I vaig dir, bueno, l'important no és la quantitat, és la qualitat.
3: Exacte.
2: Perquè, bueno, és que... Però bueno, el que no pugui fer Miguel Ángel, ho va aclarir també, ho va aclarir.
3: I tant, que sí.
2: Bueno, mentre xerrava en Rafa Blanco Florit d'aquestes cosetes, ha fet... entrada, també en els estudis de Ràdio Castell, en Joan Tutzó Sans, que li han deixat fer un alè i té el ventilador un poc encès també, que jo li deia que si sentim aquesta renou de fondo no és que tinguin el vent de tramuntana, però és el ventilador. Bon capvespre, Joan.
4: Bon capvespre.
2: Què t'ha semblat el ventilador aquest?
4: Mel, perfecte. Perfecte.
2: Escolta el vent.
4: S'ha de fer una entrada i fer xan aquí. Xan.

0: Bueno, Joan, te dono les gràcies. Te dono les gràcies perquè he vingut, perquè sé que bueno, estem acabant molt prest els temps de Pasqua, però sé que és durs. Aquest dia teniu molt de coses per fer, perquè hi ha confirmacions, hi ha comunions, batejos...
1: Sí, senyor, avui hem tingut confirmacions.
0: Bueno, que, com ha anat? Vull dir, des que te van tenir el mes passat, que encara no havia començat el temps quan vas venir el mes passat, van xerrar de, bueno, la darrera vegada que vas venir, van xerrar de la Setmana Santa, del final de la Quaresma, de tot el que venia en la Setmana Santa i començava el temps de Pasqua, però tot aquest temps que ha passat, que ha hagut molt de administracions de Sants Sacraments, de confirmacions, de batejos...
1: N'hi ha hagut. Diuen en sistiu tota cuca viu, eh? I quan comença a venir bon temps no saps de on surten les cuques. I comencen a sortir pues, aquestes coses, no? Ara vull un bateig, ara mos volem casar, i dius... Oh.
0: Però com va el tema? Perquè jo ho he comentat moltes vegades, que dins els temps de Pasqua pues, saps quan hi ha sona, per començar amb la vigília pasqual, hi ha batejos, hi ha comunions, doncs se'n recorda quan venen aquests dies assenyalats, a vindre, per exemple, jo, Santíssima Trinitat, faig comunió, el bon pastor, fan la comunió, aquest sí, test de Pasqua, fan la comunió, i sí. Vull dir, molta gent que fa la comunió, molta fiets que fan la comunió, i no fiets, bueno, moltes confirmacions.
1: Sí, mira, ahir mateix va tenir una reunió el Papa, el Sant Pare, amb una diòcesi italiana, amb tots els qui s'anaven a confirmar. Tots els qui s'anaven a confirmar d'aquella diòcesi van tenir una reunió amb el Papa, no? Una trobada amb el Papa. I el Papa els va dir, diu, estic molt content, però molt trist a la vegada. Diu, molt content perquè rebreu l'Esperit Sant que confirma el vostre baptisme, però molt trist perquè possiblement a molts de vosaltres serà la darrera vegada que vos veuré.
0: És una pena.
1: I,
0: que jo
1: i
0: a vegades, nosaltres a vegades he sentit aquí...
1: És agridulce.
0: Joan, he sentit aquell tòpico que diu, aquest fillet ha fet la primera comunió i la darrera.
1: Exacte.
0: És una pena, no, però perca, bé, perquè clar, perca, però perca, perquè pot ser, però trobes que pot ser perquè aquell fillet, bé, ara el que diré potser no té gràcia, però pot ser que sigui perquè els catequistes l'han matxacat molt i aquella lo fa una aleta després que l'ha fet la comunió i diu, ara vull... No ho sé, perquè, bueno, jo...
1: Home, record... si mo mare mos està sentint, t'encalçarà.
0: Senyora Nini.
1: És que ella, que és catequista, t'encalçarà. No, però... Tots els que no han tornat, que és que estat jo.
0: No, però...
1: No, això és...
0: Per què pot ser, però?
1: Mira, sa fe, com tantes coses, se transmet per contagi. Mm? Per tant, si... dime com qui em vas, te diré quin eres, no? Si tots es tenen un pou, tu aniràs darrere. Si no, és a dir, tot això fa referència que nosaltres, un percentatge elevadíssim de què som, qui som i com som, ho devem a lo que m'ho rodeja. És qüestió de ser intel·ligent i rodejar-te de lo que toca.
0: No?
1: Clar, avui en dia tenim una societat aquí a Menorca molt, molt secularitzada. Molt secularitzada. Són nuclis petits, aquells que són, que volen seguir el Senyor i que lluiten per ser seus, no? Per ser del Senyor. Clar, si tu te rodeges d'aquest ambient i procures alimentar-te, no? I agafar forces d'aquests companys teus de camí dins del discipulat, pues, bueno, vas tinguent forces, vas tinguent motivació, vas tinguent companys, no? Perquè el Senyor mos envia de dos en dos, mai tots sols. Clar, però si el teu ambient qui t'envolta, sa família, ses amistats, no és un ambient favorable, que pensis en el Senyor, que estiguis a prop de l'Església, que estiguis, pues clar, evidentment, això es refreda i s'asseca com una velleta en el sol, que queden, que ets ho vistes mai, quan tu posaves una velleta d'aquelles antigues en el sol, que quedaven com un tros de cartró, i doncs l'ànima queda igual, com un tros de cartró.
0: Beníssim. Joan, antes de que vinguessis, en Rafa Blanco, com sempre el nostre conductor de la secció, ens ha fet una explicació un poquet de la diferència que hi ha entre, avui és la solemne festivitat de l'Ascensió del Senyor,
1: sí, senyor,
0: que va ser en dijous, però oficialment era dijous, un dijous.
1: Tres jueves hay en el año que reluce más que el sol.
0: I en Rafa Blanco no s'ha explicat, perquè tu saps que hi ha gent que la lia, quan ve Sant Antoni Abat diuen,
1: ja la liada,
0: anava a batiar escà, no, anava a beneir escà, o sigui, no és batiar, és beneir, però quan arriba l'Ascensió del Senyor, no és el mateix, l'Ascensió que l'Assumpció

0: Clar que no.
1: O sigui, mateix, una altra cosa que també a vegades l'aliam.
2: Sí.
1: Ho he explicat un poc, però Joan, vols afegir alguna
0: cosa? Bueno, si ho he explicat, segur que ho explicat bé.
1: L'ascensión, l'assunción, no és lo mismo.
0: Bueno, l'ascensión és que puges tu, l'assunción és que te pugen. I és molt diferent. Idò, si tu tens una escala davant i hi ha algú que t'agafa en braços i t'hi puja, no és el mateix que si ho has de pujar tu. Idò, és tan diferent com això.
1: Això és el que no s'ha explicat. I després també el que havien comentat de la peregrinació. Una romeria te parla el mateix.
0: No, clar que no. Clar que no.
1: Però hi va molta gent.
0: Bueno, però és igual. O sigui, una cosa és que sí que... O sigui, tu pots anar a una banda, però no seré. Jo quan era petit m'ho deien molta classe. Les professores, els professors m'ho deien, on ets? On ets? I jo pensava, vai,
1: aquí som,
0: que no ho veus, que som aquí. Ara on ets? No? I diuen, la Luna de València, no? La Luna de València és que és per entrar a València... per entrar per la torre dels cavallers, per entrada de València, clar, has de fer una lluna, has de fer com una curva, no? Una lluna, i clar, n'hi ha molts que es queden en aquella lluna perquè no veuen València.
1: Vale, i per això diuen...
0: I t'has quedat, ets a la lluna de València, és a dir, no has arribat ni a la porta, no has arribat ni a la porta.
1: Que bé. Pues Joan, estem xerant d'aquestes solemnes festes que originalment eren en dijous i que se va decidir fer un diumenge, però bueno, que tenen importància. Avui hem recordat l'ascensió del Senyor. Després de 40 dies Jesús puja al cel, els hi encomana una feina als seus seguidors, als seus apòstols, però que no tinguin por perquè ens enviarà la força de l'Esperit Sant, que serà el que commemorarem la setmana que ve en Cinquagesima o la Pasqua de Pentecostes.
0: Ho fa, seguint en les diferències, els hi diu en els deixebles, no en els apòstols.
1: En els deixebles.
0: Seguint en les diferències, que no és el mateix. Ser
1: apòstols, deixebles.
0: Exacte.
1: Però en castellà seria discípulos i apòstoles.
0: Exacte.
1: Però perca, és diferent també, apòstol, discípulo.
0: Els apòstols tenen una missió concreta a part del discipulat. O sigui, deixebles ho som tots.
1: I apòstols són...
0: Apòstols són aquells deixebles que tenen un encàrrec específic a més de ser deixeble.
1: Que
0: els ha triadit.
1: Que per cert, quan se va llevar d'enmig en Judes... en van substituir un altre, no?
0: Sí, Maties, van celebrar fa poc.
1: Seguien en 12.
0: Ho van celebrar fa poc. Sí, Pere va trobar que, hombre, aquí hi ha un buit, que l'hem d'omplir, però Pere va... És curiós, Pere, eh? És curiós, perquè dins de lo trasto que era, no?
1: Se falta uno!
0: Sí, exacte.
1: Uno pa club!
0: Però és curiós, perquè l'home va saber distingir quina era la importància, la característica que tenia aquell, no? Que triessin. Que fos testimoni de la resurrecció. És curiós, eh? Perquè diu, no dius que sigui testimoni de la passió, que sigui testimoni de la crucifixió, que sigui testimoni de qualque miracle que va fer el Senyor. Que, no, que sigui testimoni de la resurrecció. És curiós.
1: Ho va posar difícil, eh?
0: No,
1: o sigui, va ser un candidato perfecto, va cercar.
0: Sí, no, home, això és com nosaltres, que vam, de vegades, mos passa encara, que tenim una persona que ratlla beníssim, no? Dius, mira que bé que ratlla aquest tio, no? Que bé que ratlla. Mira, com que ratlla tan bé, que faci lectures a sa missa i que sigui catequista, no? No.
1: Pues Joan, això passa igual, són juntes directives. Com que ho has fet molt bé, 4 anys més a barra per tu. No. Hay que renovarse. Ah, que sempre ha passat això. Ah, ho has fet molt bé, vinga, tu, 4 anys més de vocal. Vinga, vocal. Hombre, no, hi ha gent que disfruta, però hi ha que donar pas a més gent, o no?
0: Sí, bueno, però que tinguin unes característiques, no? Que tinguin unes característiques. Se demana poc. Se demana poc, la veritat, que sigui testimoni de la resurrecció. Se demana poc, no?
1: Claro.
0: Però això es traspua. Sí, jo som testimoni de la resurrecció. Bueno, però les coses no es demostren amb paraules, sinó amb fets.
1: Efectivament. En Rafa riu, quan li he dit, se barra per tu.
3: És que sí, les barres tenim un problema molt gros amb el tema de les barres.
0: Tenim molta barra.
1: Beníssim. Bueno, Joan, també he comentat que la setmana que ve, d'avui diumenge a la setmana que ve, arribarà Cinquagesima, la Pasqua de Pentecostes, que, bueno, se van de Ciutadella, ja estan fent llista, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, festes de Cinquagesima. Ha que portar-se bé, però... Aquesta gent ja comença a pensar en Sant Joan... I sí, no, tot això, no. I tu saps el que passa, no?
0: Va, no pensen en altra cosa.
1: Però jo sempre, Joan, que això també ho comentarem, dins aquest mes de maig, hi ha dues festes molt importantes, després de sa patrona de Menorca, que va ser dia 8, que és que hi ha Maria Auxiliadora.
0: Ara. Jo he venido a hablar de mi libro, eh?
1: Però és una festa important, també de Ciutadella i de Sant Climent, però vull dir que Maria Auxiliadora, entre cometes, i Cincugema ja anuncien que s'ataca Sant Joan. Vull dir que és així en la zona, és així. És així o no és així, Joan, a Ciutadella?
0: Clar, jo...
1: Maria Auxiliadora
0: sí, i... Sí, a Ciutadella, sí. A Ciutadella, i Cincugema. Sí. A Ciutadella és així. Ciutadella és olor de Sant Joan, ja.
1: I sí, ves sí, començant sí. a penjar sa bandera...
0: Sí, per Cincugema, per Cincugema.
1: Però a Ciutadella t'agrada...
0: Bueno, per Maria Auxiliadora, per... què?
1: Tu t'agrada per aquest ambientillo, vull dir, amb el bon sentit de sa paraula, vull dir, jo no m'agrada el que fan, el que feien, però sí que t'agrada el tema aquest de sa gastronomia, d'aquest
0: ambient mundanament, familiar... Mundanament m'agrada l'ambientillo aquest. Mundanament m'encanta. Perquè
1: l'ambientillo...
0: Jo que l'he viscut de dins, no? L'he viscut de, en el meollo i ben empapat.
1: Sa família...
0: Sí, no, jo aquest ambientillo mundanament m'encanta. Però com que jo també era professor, a partir de Maria Auxiliadora ja podies posar exàmens, ja podies posar deures, ja podies tu explicar a classe que a la Luna de València no. O sigui, no havien sortit ni de Barcelona.
1: Tothom pensava en vestidori de Sant Joan.
0: Allà ja no hi havia, sí.
1: Pum.
0: No, ja no.
1: Pum.
0: Tothom segut en sa cadira al revés.
1: Bueno, molt bé. Bueno, pues, si te sembla bé, Joan i Rafa, pues podíem felicitar per la setmana que ve mitja Menorca, que se n'anarà de Cincugema, sí. Si us sembla bé. I després ja m'ho anàvem a felicitar també el poble de Ciutadella i el poble de Sant Climent, perquè arriba sa patrona, que és Maria Auxiliadora, que també és una festa important mariana des mes de maig. Els felicitam en el ciutadellenc i en Sant Climentès. I a tots els qui s'ha de venir Cincugema també, perquè m'acosta que també s'apunten els d'Esmillor, Ferreria, tot aquests també...
3: T'haig mateix ara a Ciutadella, agafen carrerilla i no aturen, eh? Vull dir que...
1: Jo amb tots els respectes...
3: Que si replex, que si no sé què...
1: Jo amb tots els respectes, Joan, però jo m'agradaria que el ciutadellenc vingués aquí amb un mostet sa nòmina. Perquè comencen dia 1 de gener i vinga festes i Sant Antoni i el darrer sí, dimarts sí. I vinga, ja vaig aturar sobrassada i ara perquè tinc que anar mare meva, sempre estan de festa aquesta bona gent ara, que sí, aturant sobrassada i acaba matant el bujot
3: i, cau,
1: I ara una rentar es bé i vinga i...
3: És així.
1: No aturen, eh? Aquesta bona gent.
0: No aturen. No.
1: Bueno, molt bé. Bueno, una cosa que sí que tenim que comentar és que també hi ha que felicitar a ses mamàs, a ses xàvies, que durant aquest temps de Pasco i temps de Cincugema, pues, també nos deleitaran en ses seves receptes antigues, no?, d'aquesta cuina. Bueno, i ara m'anam amb el tema de Maria Auxiliadora.
0: Ara.
1: Rafa Branco,
3: sí.
1: Joan, primer de tot, a Ciutadella veu anar qualque vegada a veure sa professor de Maria Auxiliadora que organitzen des del santuari titular?
0: Molts anys hi he anat, jo feia feina calós.
1: Que t'assembla solemne, no?, aquesta professor...
0: Sí, no, és una professora, és molt entranyable, moltíssim entranyable, moltíssim. Vull dir que és d'aquells, mira, és d'aquelles professors que no ha pogut ni sa revolució postconciliar, aquella malentesa, no va poder amb aquesta. Es va carregar ses professors de Maria Auxiliadora de resto de silla, perquè n'hi havia moltes, n'hi havia moltes. Mm. Des de Ciutadella es va escampar molt aquesta devoció a Maria Auxiliadora. I va postconcili, va arrasar amb aquestes professons i en sa de Ciutadella no va poder, evidentment no va poder. I és molt entranyable, molt, molt...
1: Jo he comentat també que, bueno, el centenari que fan a Ciutadella, que després s'acaben davant Calós, on s'interpretava sa jota d'Escaleo, se ajusta del postillón de la Rioja, començaven en sa banda de música, ja toca, ja han acabat en 4 o 5 guitarristes, ja,
0: el primer jaleo,
1: i tocava també el paso doble del Gato Montés, i ja està liant, no? Però bueno, aquest itinerari que feia sa professor de Maria Auxiliadora amb tot aquest trajecte, no? I també estic molt content perquè també ho van comentar la setmana passada, que segons antigues cròniques ja documentades, sabem que Sant Climent, ja ho vau comentar amb altres, que ho vau lo lanzasteis i lo dejasteis allí, a veure què passava, qui recuïa es guant, no? Que és que Maria Auxiliadora també se celebrava a Sant Climent. En Rafa Blanco me va comentar que havia trobat unes fotos, que havia comentat sí. Unes cròniques. A veure, Maria Auxiliadora, fora de Ciutadella, on anem a Sant Climent, que pateix en el terme d'amor, què me pots dir de sa festa de Sant Climent de Maria Auxiliadora i doncs anarem amb la sorpresa.
3: Sí.
1: La sorpresa.
3: Bueno, jo el més antic... Sé que en Cesc Carreras va fer una recerca sobre el tema de la devoció a Maria Auxiliadora, no, ja no només a Sant Climent, sinó per tota Menorca, no? De totes formes, el que jo sí sé és que almenys el 1909 és quan t'arriba la primera imatge de Maria Auxiliadora de Sant Climent, vol dir, això vol dir pràcticament estrenada a l'Església, i el 1209, 10 anys després, es funda l'Arxicofradia de Maria Auxiliadora de Sant Climent, la qual és nombrada com a patrona del poble, nada menys. Entre el 1910 i 1920 es ve que es funden moltes arxicofradies de Maria Auxiliadora a Menorca, en primer Ciutadella evidentment, però Amó, Sant Lluís, Sant Climent, Fornells, Mercadal, Ló, és a dir, no és que només sigués una imatge de Maria Auxiliadora, sinó que hi havia una arxicofradia darrere que s'encarregava de fomentar i de cuidar la seva devoció. Arxicofradia normalment fa referència que són cofradies que depenen d'una cofradia mare, no de forma canònica o literal com pot ser una hermandat filial, però sí amb esperit i devoció, no? Evidentment, la devoció a Maria Auxiliadora sabem que ve d'Itàlia, que ve de Turina, etcètera, etcètera, no? Però això eren arxicofradies, no?
1: Però Joan i Rafa, jo pensava que la força de Maria Auxiliadora venia primer de tot a Ciutadella per la presència salesiana, no?
3: Sí.
1: En el cas de Sant Climent, era ja per devoció, o també va haver presència salesiana? Perquè, bueno, si ho deia, tenim la devoció també per Sant Juan Bosco, Don Bosco, sí, que trobant la seva festa el 31 de gener, però vull dir, Sant Climent també va haver presència salesiana, o és una devoció que ja tenia forta?
3: Això és interessant perquè normalment quan s'afunda una cofradia vol dir que prèviament ja hi havia una devoció que després s'organitza, normalment. Però el capellà de Sant Climent d'aquells anys era un tal Miquel Gené. Gené, no sé si és un cognom molt de ponent.
0: Bosco. Bosco Gené.
1: Poco Gené. Perquè Gené...
3: Miquel Gené l'any 1909.
0: L'any...
3: Ah, Pérez Boco. Pérez Boco és de 1909, que du s'imatge, però és qui funda sa xicofradia és Miquel Gené. Boco és bastant italià, podria ser un germà salesià que potser estigués per llevant, perquè els salesians es ve que es van instal·lar a Ciutadella, però evidentment van començar a fer postulat i per tota silla ràpidament, no? Però és de, per exemple, a Ferreries, evidentment, sa devoció a Maria Auxiliadora va ser tot d'una, perquè Ferreries sempre ha estat un poble on hi ha hagut molta presència de ciutadellencs i de salesians, no?
0: Claro.
3: Inclús els franciscans de Ciutadella van ser els que duen després el Via Crucis, que feien Ciutadella el van dur a Ferreries, no? Sant Climent concretament no ho sé, però per intuïció, Jaret sí que en conec bastants per ponent, molt més que per llevant, i Boco, em sembla un apellido italià, a més, bueno, Pérez Boco, és el segon cognom, això ja no ho sé, però no seria estrany que evidentment hi hagués primer un parell de salesians que apretessin, no? Perquè es veia que eren persones superapostòliques en aquella època.
1: Beníssim, beníssim.
3: És que xerram d'una ordre molt moderna, eh? La dels salesians, és de finals del 19, vull dir, comparat amb carmelites, franciscans, dominics i tal, és supermoderna i té una expansió mundial i la devoció a Maria Auxiliadora és una de les devocions marianes més extenses a tot el món. Vull dir,
1: beníssim.
3: Déu-n'hi-do.
1: Beníssim. Una cosa que m'ha llamat l'atenció també són aquestes fotos que he vist de Sant Climent antigues, on se veu espanó o s'estandard, es veuen uns panós, aquests panós que sortien en aquesta processó, i ara ve la sorpresa, no? Que me vaig enterar que els nostres amics de l'agrupació musical Virgen de Montetoro primer de tot van explicar el repertori que havia interpretat aquestes passades celebracions de la Setmana Santa i de Pasco.
3: Sí.
1: Van dir que estaven en ello, que tornaven a ensaiar i van treure una peça I jo vaig pensar, si ja comencen a treure peces noves, dic això d'aquí cara a l'any que ve, hi té que haver alguna cosa, no? I clar, me vaig quedar amb la despedida que va dir en Joan Tutzó, quan va venir el mes passat, que va dir, bueno, i penseu que dins el mes de maig ve Maria Auxiliadora. I va dir, com va ser, com ho vas dir, Joan? Va dir, a Sant Climent, pot passar alguna cosa. I vaig pensar, la resposta en un pròxim programa.
3: I han estat, programes avui.
1: Han estat un mes esperant la solució del passatiempo. Que sí?
0: Que algú no ha dormit.
1: Hombre, hi havia gent que no podia dormir.
0: Un desastre.
1: Però me van dir, lo que se presenta en San Clemente será sonado, ¿eh?
3: Será sonado.
1: Sonado y histórico, ¿eh? Joan, però el que vas fer, aquesta proposta que no us vas fer, que va dir que mullaria la solució dins el mes de maig, se presenta grande o no? Se presenta muy grande o no?
0: Mira, més grande de lo que m'esperava. I això és el que jo veig, no? O sigui, això és el que me fa ganes explicar i que corri, no?
1: I t'ho agraïm.
0: Mira, Joan, de dins la parròquia, gent activa dins la parròquia de Sant Climent, l'any passat ja vam proposar treure la Mare de Déu, treure Maria Auxiliadora per els carrers, no? Primera, perquè és la nostra mare, i és el mes de Maria, i s'havia fet durant moltíssims anys en aquest poble. I segona, perquè era una de les fites, per dir-ho així, no? que marca aquell poble, que identifica. I això també una mare ajuda molt a fer poble, no? Una mare és com una lloca que sempre junten els fills, no? Quan es mor sa mare, amb aquells fills ja et junten molt menys, no? Però una mare sí que junta els fills, no? I sempre és bo, això sempre és bo. Però és allò que dius, vale, me falta una motivació més. No, bueno, motivació per treure la Mare de Déu, ja no em falta mai, però allò que dius, bam, ara s'han de què, no? Recuperaró perca, no? Sí, bam, allò que dius, no ho sé, me falta cosa, no? Me falta cosa. També apretaven per altres bandes, que, d'allò que dius, sí, perca, no? I perca, no? I apretaven un poquet.
1: Però
0: Joan, i de què rius?
1: Però Joan, te puc fer un comentari?
0: Un només.
1: Jo no sé si el professor que vau recuperar també del Sant Encuentro, del Sant Encontre, Sant Climent, també te van punxir també, però ho vau aconseguir i arribar tan fora. Perquè tinguent en compte que molta gent de Sant Climent participa a la Setmana Santa d'altres pobles i tot això, muntar la professor del Sant Encuentro, del Sant Encontre, el diumenge de Pasqua a Sant Climent, però això va ser una gran idea i pel que estic veient un èxit, vull dir, hi ha molts pobles que la fan, Sant Climent la feu, i vaig pensar, i per què no poden fer Maria Auxiliadora? Perquè jo
0: allò,
1: no sé.
0: Allò era juntar també l'Encuentro amb el cor de Deixem l'Udol, que no acabi, no? Perquè sí que hi ha hagut èpoques en què Sant Climent no hi ha hagut el cor de Deixem l'Udol, no? I va ser també empenya que això, sí, és un
1: però trobes que conjura, té que veure un poquet la professió aquesta de l'U de Pasqua amb Maria Auxiliadora també, que va sortir d'una idea i pum, i ha arribat un poc.
0: Mira,
1: fora
0: de vegades mos pensam que són nosaltres que la traïm, que són nosaltres que feim i que són nosaltres els que hi actuam, no? I nosaltres només el que hem de fer és escoltar i no fer nosa i fer cas, no? Si escoltar vol dir fer cas, no? Si no m'escoltes, vale, sí que te sent, no et senties escoltar, no? Mentre estàvem intentant començar a organitzar aquesta professó de Maria Auxiliadora, mentre estàvem intentant, vam, com ho fem, com ho plantejam, com la traim, com tal, i com avisam, com la darrera vegada que ho vaig mig decidir dins el Consell Parroquial, jo vaig fer, quan acabat una missa a Sant Climent, quan va acabar la missa, com si fos una assemblea parroquial, no vaig dir, vam, senyores, m'ho sembla que la Mare de Déu vol sortir al carrer, que Maria Auxiliadora ja fa massa temps que està aquí a ombra i vol sortir al carrer i vol passejar pels carrers de casa seva, no? També per veure els seus fills. Qui de vosaltres opina que ho hem de fer? Sí o no? Hi va haver un sí més gros, més clar i més fort que qualsevol resposta a missa. I mira que ets hi vaig dir, eh? Quan jo vos dic que el senyor sigui amb vosaltres, mateix amb el vostre esperit. Però aquesta vegada heu dit sí, eh? Ho podríeu fer sempre igual. Ja, vale. Però així com anàvem avançant en els temps, mos vam assabentar, perquè estem en diàleg sempre a la parròquia amb l'associació de veïns, que la junta de l'associació de veïns estava organitzant unes jornades aquell cap de setmana. Sense saber ells que era Maria Auxiliadora, no van caure en que aquell cap de setmana era Maria Auxiliadora, unes jornades benèfiques a favor d'en Quim.
1: Ah.
0: En Quim és un Sant Climenter, no? És un dels nostres fiats que pateix una malaltia rara. Tan rara que només n'hi ha dos a Espanya. L'enfermedat es diu així. Esperau que si l'enfermedat és rara, el nom també. Esperau que l'he de cercar, si m'ho permeteu.
1: Sí, faltaria menys, Joan.
0: I ho tenc aquí, mentre en Rafa que vos digui cosa.
3: Ai, no.
1: Pues, Rafa, Rafa no. Mentre en Joan tots dos de cerques el nom de l'enfermedat, que també és molt rara, el nom, me podies dir que t'ha semblat el que no s'ha comentat d'aquesta proposta que ha fet el poble, que en aquest cas es qui s'ho demana per sortir a Sella, pues, al carrer.
3: Mira, me sembla meravellós i justament és que fa uns dies llegia el programa de Maó més flors, no? Fantàstic, un programa extens, activitats musicals, culturals, a concurs d'expositors de flors i tal i qual. Fantàstic, o sigui, una feinada, moltíssimes de botigues que participen, o sigui, que participa cara i tot molt. Vaig quedar atordit. Programa llarg, a més. Però pensava, dic, és que totes aquestes coses ja es feien fa 70 anys amb una connotació cristiana. Vull dir, el de fer mostradors i concursos de mostradors i tal, això es duu fent pel Corpus, per aquestes èpoques de Pasqua, tota sa vida fins fa 60 anys. Entonces, en el moment en què aquesta culturalització cristiana desapareix del carrer, pues l'ocupa una altra cosa, no? És a dir, no és que s'hagi eliminat aquesta cultura o aquesta manera del poble d'expressar, pues, els diferents temps litúrgics i tal. No, això no s'ha eliminat, s'ha substituït per una cosa ara, pues, més laica o com li vulguis dir, no sé ni com sembla, m'ha
1: sí, una vegada, no sé si se'n recorda en Joan i en Rafa, que va sortir per dir un comentari d'un senyor que posava ses flors laiques.
3: Exacte.
1: O sigui, però tothom sap que és mes de maig, sempre serà mes de Maria, mes de ses flors, vull dir, però bueno, aquell sí. Senyor va dir flors laiques.
3: Exacte, pues ara és una bona època, és una època immillorable per recuperar aquesta presència cristiana enmig del carrer, enmig de la cultura popular, perquè et segueix fent tot això, no s'ha perdut mai, no s'ha deixat de fer. El que passa que nosaltres ara tenim que intentar recuperar que almenys hi hagi un component cristià, sense obligar ningú a res, evidentment.
1: Claro.
3: Entonces, i aquesta professora de Maria Auxiliadora, un poble com Sant Climent, va ser una passa molt important per recristianitzar, en el bon sentit de la paraula, eh? Ni soy aquí, ni vaig a Jerusalén amb unes...
0: A les cruzades!
1: No? Por San Jorge, vive Dios!
3: No és res de tot això, no? Però
1: és... Si pensava que vinen els templarios...
3: No se tracta d'això, i respectant la llibertat, però és una cosa totalment combinable en la celebració cívica, evidentment, però que l'Iglésia, que els cristians recuperem la nostra presència en el carrer, i en una època litúrgica com és la Pasqua, que és la més forta pels cristians i és la més important, i que estem totalment desapareguts.
1: Claro.
3: El diumenge de Pasqua ens amagam a casa nostra.
1: Joan, jo el que tenc poc quan ha dit això de que vol fer ser cristian, que no te surtin els vikingos i digui porto tati que no se'n fa de ningú, però m'han dit que a Sant Climent que no hi ha molt de vikingo també. M'han dit que era el tanto, que no surtin tu tatis.
0: Bé, rectors el primer vikingo, no passa.
1: Però que és bé o no, això que diu tens tota la raó, però no sé per què, però el que deia en Joan, no? Que estem canviant el nom de les coses, no? Però no s'ha perdut.
3: No. No. Que és que s'ha fet, se fa el mateix.
1: Se li dona altres noms, no?
3: Se li lleva el component cristià i ja està. La gent et segueix casant. Però no es casa amb l'Iglesia, es casa amb un alcalde. Bueno, vale.
1: Claro.
3: La gent es pensa però, que et segueix casant.
1: Però una vegada vaig sentir un disbarat que venia de València, d'un balde, no sí. diré quin, però un balde de València, que va dir, jo quiero ser un bautizo laico.
3: Sí.
1: I jo vaig pensar, bueno, si hi haurà funerals civils... No, mentida, va dir, un bautizo... Bautizo civil. O sigui, bodas civiles, entierros civiles... I ho vaig demanar a un company teu, Joan, i me va dir que no es podia fer perquè és un sacrament. Tu no pots substituir un sant sacrament o no, com és...
0: Hombre,
1: un bateig,
0: clar,
1: un casament...
0: Clar que no, que diguin una solemne presentació en el poble de la nova criatura que ha nascut. I si ho dius amb una veu així, encara sembla més important.
1: Però no pot ser, no? Un bautizo civil no té sentit. Tu pots fer un enterro civil, pots fer un casament civil, però no pots fer un bateig civil, no té sentit, o no? O una comunió civil.
0: No, això psicològicament té una resposta, no? No és que siguin malalts, eh? Però no sé, quan dius la paraula psicològica sembla que de vegades... Però psicològicament té una resposta molt clara, no? És molt normal, no? És molt natural. Les persones necessitem que s'adoni importància en allò que nosaltres li donem, no? I si jo he tingut un fill, necessit que qui allà al redador meu li donin importància, no? I ho celebrin amb jo i s'alegrin amb jo, no?
1: Claro.
0: Clar, el baptisme ho engloba tot. El baptisme ho engloba tot, no només això, sinó que tu t'alegres més encara que el teu fill no només ha nascut en aquesta vida, sinó que ha nascut en la possibilitat d'una vida eterna, no?
1: Claro.
0: Això t'alegra el doble i el triple, no? L'alegria de les mares cristianes, l'esperança basada damunt dels seus fills en el baptisme, no? Que per això l'esperança, no? Per això Pentecostes, esperança, Pentecostes, la Mare de Déu, Pentecostes, no? Perquè aquest esperit dona la possibilitat de vida eterna en els fills d'aquestes mares, no? Però clar, si no hi ha component de sa fe, jo continuï necessitant que se li doni importància a una cosa que m'ha passat jo a la meva vida, no? I de qualque manera ho hem de celebrar. Mira,
1: bueno, que treguin quatre cerveses i preveu.
0: Això diu, sí, però sigueu coherents, no? Sigueu coherents i amb aquesta coherència celebreu-ho, evidentment, ningú vos prohibeix que celebreu res, només faltava, no? Però que evidentment, siguem coherents, perquè si no és un quiero pero no puedo, és un desig però que no m'atrevesc, és un... I això no te deixa... Però bueno, que puc dir sa malaltia?
3: Sí!
1: Sí.
0: Mirau.
1: És bona de dir o no?
0: No. En Quim, aquest fiat de Sant Climent, pateix depleció de l'ADN mitocondrial tipo 9. Depleció de l'ADN mitocondrial tipo 9. És a dir, la mèdula espinal se va degenerant de tal manera que ara ja es pot moure molt poc. Molt poc. És un fiat que va a l'escoleta i sempre està amb un somriure a la cara. I no. Dius, és que va néixer així? No.
1: És molt important que
0: és degenerativa, és una malaltia degenerativa. No?
1: Però és important que estigui feliç, mesquina.
0: Sí, no, i tant. I és que és lo sorprenent, no? Que sempre amb un somriure a la cara. I hi ha una fundació a Espanya, perquè són dos fiets a Espanya que pateixen aquesta malaltia. Només n'hi ha dos. I hi ha una fundació que estudia aquesta malaltia. L'estudia per poder posar per remei, no? Pues precisament us vam assabentar que l'Associació de Veïns organitzava uns actes benèfics per recaudar doblers per estudiar aquesta malaltia i poder ajudar en Quim, no? Per poder ajudar en aquesta fundació i que vam si es troba un remei o si es troba qualque cosa més que retraci el procés degeneratiu, no? I perdoneu, però les coses són així, les casualitats per jo no existeixen, són Déu, no? Tot d'una vaig pensar, ara sé per què vols sortir, ara sé per què vols sortir. O sigui, la nostra mare vol auxiliar en Quim, ho tinc ben clar. Si sos sa mare, sos una mare, hi ha un fill seu que pateix, doncs anem al carrer. I això és una mare és auxiliadora, auxilia en els seus fills. No hi ha una altra. I si me deis que estic loco, beneïda locura, amb aquesta locura me'n vull anar a sa tomba. Què hem fet? Hem preparat uns sobres amb unes cartes que es repartiran a tot el poble, a totes les cases de Sant Climent. li volem regalar una corona a la nostra mare. Una corona a la Mare de Déu. I no hi ha corona més polida que els seus fills estiguin units i s'ajudin els uns amb els altres. No hi ha corona més polida. En aquest sobre, cadascú qui posi el que li doni la gana i si hi vol posar, no? Quan passi el professor per davant que seva, pot deixar aquest sobre en els peus de la Mare de Déu. Que el que hi hagi en aquest sobre se'n va a la fundació que ajuda en Quim. Així és ella. Ara, si no hi havia motivació, no és que n'hi hagi, és que ara no m'atura ni un bou. Ara està ben clar que la Mare de Déu vol sortir escarre. I això és viure aquestes coses. Això és viure en els peus de la Mare de Déu. Quan menys t'ho esperes, te la lia tant de tal manera que buah, està loca.
1: Joan, m'ha fet canviar sa cara.
0: Ai, les coses són com són, no com volem que siguin ni com voldrien que fossin. I jo els vull veure com són. Si me diuen, ets la teva manera de veure-ho. Sí, vale, clar, sí. Des de sa fe no en trobo una altra. I no vull mirar sense sa fe. Me sembla que no hi ha tutia. Per això vull convidar tothom a ser Sant Climenter dissabte aquest vespre. A tothom, siguis d'on siguis, siguis Sant Climenter, vine i ajuda. Ajuda la nostra mare a ajudar. Ajuda a Maria a auxiliar. Ajuda. I encara que no rebis una carta que teva perquè no ets Sant Climenter, i jo no anaré per tot Menorca deixant cartetes, fins aquí hem arribat. Festè Sant Climenter dissabte qui ve, a les 7:30 resam el Rosari, i a les 8 ella surt al carrer. Deixaré de dir la train, ella surt al carrer.
1: Rafa, no s'han quedat sense paraules, no?
3: Ai, que o, que diuen, eh?
1: No s'han quedat sense paraules, eh?
3: Sí.
1: Pues, Joan, una cosa semblant va passar també. És que m'emociono.
0: I ara què?
3: Una cosa bloquejat.
0: I ara què?
1: Una cosa.
0: Hem deixat la Mare de Déu ha deixat en Santi sense paraules. Això només ho pot fer ella.
1: Joan, també va passar una cosa molt semblant en la parròquia de Sant Antoni, quan la vostra mare també d'allà de la Misericòrdia va voler sortir aquell 2 de novembre. Va voler sortir també, eh?
0: Sí, senyor.
1: El dia de difunts.
0: I va sortir.
1: Una cosa impensable, el dia de difunts.
0: I va sortir.
1: O sigui, sí, una cosa semblant va passar a Sant Antoni, no?
0: Sí. I més coses que han passat.
1: Sí?
0: I moltes més coses que han passat. I jo pogués ratllar, Déu meu.
1: Però
0: hi ha coses que el Senyor fa per cadascú, no? I el que han de fer és, com diu Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús m'ho diu moltes vegades, no perdis sa memòria espiritual. Perquè perdem la memòria espiritual amb molta facilitat.
1: Però Joan, tu tens... Bé, no sé com dir-ho, però tu, Joan, tens un do que és que tu, no sé com dir-ho, però tu, la figura materna de la Mare de Déu sempre l'has tingut molt propera, no? Perquè ara mateix, quan jo te demano tu si és Maria, sempre m'ha contestat primer la Mare de Gràcia, després la Mare del Toro, la Macarena i bim-bam. Vull dir que tu és molt Maria, no? Però vull dir, això... Ho dus des de molt petit, no? En estem aquest o no? Molt marià.
0: Jo és que som capellà, però som molt donero.
1: Però vull dir, perquè... No, però ara mateix, Joan, Joan, jo t'ho deia perquè... No, és que si ho tenc que dir, que tu tens el cor molt gros i el tens dividit en molt d'amors, saps? Però ara mateix tens també una altra dona que també t'estima molt, a part de ta mare, que és la Verònica. I vull dir, tots són dones.
0: Tots són dones. Tots són dones, eh?
1: Certament, que si Rafa, que et veia, no, la Verònica també li va robar el cor.
3: És que, perquè després diguin que l'Iglesia denigra sa dona, no? I el que ha fet ha estat pujar-la o en espadastal més meravellós que allà, que és de sa santa edat, no?
1: I en Maria Magdalena també va haver cosa, també.
0: Pobre, grande, Maria Magdalena. Jo a Maria Magdalena hi tinc una devoció tremenda, però tremenda, en sèrio. Maria Magdalena és una de les grans de dones de la història. Això sí que és reivindicar el feminisme, no? Sí, senyor.
1: Crec que sí. Pues Joan, si te sembla bé, després de dir xenot sense paraules...
0: Jo!
1: M'agradaria que...
0: Ella.
1: M'agradaria que ho recordessis, aquesta cita que tenim a Sant Climent, que això serà dissabte, dia 23, de sí, maig, és el dia antes del 24. Com, a quina hora serà i com serà?
0: A les 7 i mitja resam el rosari i a les 8 surt la Mare de Déu.
1: De sa parròquia
0: de sa parròquia, de sa parròquia de Sant Climent.
1: Sant Climent.
0: A les 7 i mitja des que vespre Sant Rosari i a les 8 sa professor, que sa professor o la pots veure o t'hi pots afegir. Hi ha ciris, uns quants, i quan s'acabin els ciris, han acabat els ciris, i pots anar sense ciri, no passa res. Creant cortejo, no?, que diuen, no sé com ho diuen amb...
3: No ho he sabut mai.
0: Amb un maonès.
3: No ho sé, un cortejo.
1: No, com era, jo
3: creia... Desfilada.
0: Jo, mon mare, quan s'equivoca, diu, sols maonès.
1: diu, és qui és confrada que agafi candela, no?
0: Exacte, exacte.
1: Ah, molt bé.
0: Pues no sé, pues podran fer so, no? Podran fer agafar candela, posar-se
3: comitiva,
0: comitiva, sí, no? Tota persona important du comitiva antes, no?
1: Home,
0: pues ella n'ha de dur, ella n'ha de dur. I antes que arribi ella, ha d'arribar sa comitiva, no? Aquells que li donen importància, no? Mira, sa professor ja passa, però ella encara no ha passat.
1: I teniu agrupació musical Virgen de Montetoro?
0: Hombre.
3: Que flac que hi havia, han robat.
1: I supos que...
0: Una agrupació que tu sap el nom de sa meva mare, com no m'hi he de ficar?
1: Però, Joan, supos que encantats de poder comptar amb ells també, no?
0: Hombre, i tant. No, és que si no venen, et vaig a cercar amb un garrot.
3: Tu, que jo no sé, és que tu, o sigui, que sonaràs o que faràs?
1: Com ho farem? Ah! Que faràs doblete, o no?
3: Ja aquí som, podríem aclarir-ho.
1: Com ho farem, però? Com ho farem, Joan? Que presidiràs o sonaràs? Una estona de cara?
0: Mira-ho, no.
1: No, és complicat, o no?
0: Bé, ho diré, i per què no? No, no presidiré. No presidiré. O sigui, sé que surt és ella. No és... Abam, alerta.
1: Ella és
0: el no vull deixar malament en els capellans que presideixen, perquè la meva feina seria presidir. És a dir, ser allà com a rector i presidir darrere Maria Auxiliadora aquella professora. ¿Vale? Però en les circumstàncies que són, la recuperació que és enguany, que feia 60 anys que no es feia, la motivació per la qual estic empenguent amb més força que mai, jo seré un més d'ella. En aquest cas m'assembla, i és un criteri meu, discutible, i que me discuteixi qui vulgui, i també que es fot, vull dir que... No, que jo seré un més que intentaré un rarlè d'una manera que sigui el més discreta possible perquè brilli només ella. I jo sonaré corneta.
1: Molt bé.
0: Serem sa agrupació. Intentaré que qualcú presideixi aquesta professora. Intentaré que siguin salesians. Que si poden, estic segur que hi seran. Estic segur que hi seran.
1: Beníssim, beníssim. Comentaris que t'han fet arribar, supos que felicitacions, com has dit molt bé, tothom deu estar ben orgullós.
0: Els comentaris dolents m'arriben, però per altres bandes.
1: Sí, però què trobes?
0: Molt bé.
1: Tothom està content, no?
0: Molt bé. Vam,
1: A part de lo que és el motiu, però també és important recuperar cosetes, no?
0: Sí, sí, i que m'ho juntarà, i juntarà poble, i juntarà gent, penquim.
1: Efectivament.
0: Això
1: no,
0: també és el desig, i és il·lusió de la nostra mare, és el desig d'ella, no? I és l'amor d'ella, no? O sigui...
1: I una cosa també, Joan, que també m'ha llamat l'atenció dins aquest 2026, és que aquest 2026 és un any molt important per Sant Climent, perquè vau celebrar ja els primers 100 anys de les festes de Sant Antoni, no? Per gener, vull dir que...
0: Sí.
1: Aquest any del centenari.
0: Sí.
1: De Sant Antoni,
0: sí.
1: De Sant Climent, vull dir, i ara se sorpresa de que Maria Auxiliadora vol el discaré, també.
0: Recuperat també Sant Antoni, Maria Auxiliadora, per les que estem.
3: Sant Climent, està a tope, eh?
0: Estamos a tope. Poble de moda.
3: Dit.
0: Poble de moda.
3: Anotado.
1: Ara te puc mullar un disbarat, Joan.
0: Ara me demanes permís.
1: Ara demanen a Sant Climent que tinguin el professor de Sant Antero de Ziven de Sant.
3: Oh,
0: Jesús, Maria, mare.
1: Que tenen el sepulcre. Hombre, ja... Ara que ja agafen arrencada. Ja muntam el Sant Antero de divendres. Venga. Hombre, ja...
0: I bueno, ja que vaig fer un davallament a Mercadal, perquè no en feim un Sant Climent... Alerta.
1: Bueno, Joan, Joan, tens un any. Joan, va bé, com és que... Molt bé.
0: No ho sé, ara no sé què li ha passat a en Rafa, no sé què li ha passat.
3: Però per què sé que no, sóc, que han sortit ara?
0: No sé què passa.
3: Per obra de dos perits xerra així, per inspiració. Doncs evidentment bueno, aquest comentari era durar cova unes setmanes. Va ser com de l'asso.
1: Bé, pensa que falta una setmana per si cogem, eh?
3: Tenim temps.
1: Pues, Joan, però bueno, tot són idees, tot són projectes, no? I en Joan, bueno, que en Joan, ja que dirò, en Joan, gràcies a en Joan, també quan va estar a Mercadal va recuperar aquesta part important d'esdevellament, no? Perquè jo me'n recordo que, bueno, a part d'altra gent que va col·laborar, però vull dir...
0: Joan, me gastareu el nom? No. En Joan que fa? Pues intentar no fer noces, jo ho he dit al principi.
1: No, però vull dir que quan vas estar de retor a Mercadal, mm-hmm, també, bueno, vas donar aires nous, no, sa gent, perquè, bueno, tu saps que ja està bé fer cosetes. Recuperar coseta, no?
0: A part, més que esdevellament de Mercadal...
1: Venia gent de tota Menorca.
0: Va ser una època espectacular, no? O sigui, perquè te vingui un Joan Pons a cantar de franc és perquè allò mereix la pena, és perquè aquell acte que se realitza està ben fet, o sigui, una persona com en Joan Pons, no estic dient que sigui elitista, no? No, en absolut, però una imatge com en Joan Pons, les coses com són, no? Si tu convides a qualcú, amb la teva humilitat li has de treure el millor. I,
2: claro.
0: I aquella persona no venia que m'hi va fer un cafè, perquè en Joan Pons és d'aquests que, Joan, vine a fer un cafè. Bé, que té, va fer un cafè i s'asseu un temporet. Vull dir que no és que sigui ell alterós, no, eh? Però, clar, avam, no pots tampoc fer venir a qualcú amb un acte que diguis... I quan t'ho va veure, quan en Joan Pons va veure el que era, diu, no, evidentment, això hi ha capullaró. Això hi ha capullaró, perquè a Menorca una cosa així s'ha de potenciar, no?
2: Claro
0: que sí. I també s'utilitzava esdevellament per actes benèfics, no?
1: Beníssim. Bueno, també hi ha que destacar que després d'aquesta sorpresa que no us ha fet la Mare de Déu, que vol sortir dissabte a Sant Climent, i també sortirà a Ciutadella un altre dia.
0: Sí, perquè per Cincugema
1: Cincugema
0: la retrasen.
1: Coincideix en guany amb Maria Auxiliadora, que és el 24. Bueno, i a part de tot això també trobarem també a principi de juny el Corpus Christi, que també era una solemne festa que es feia en dijous. M'acosta que hi ha puestos que encara es fan dijous, però que se sol passar en el cap de setmana. Bueno, sé que hi ha molts puestos que se mantenen dijous. Troba Joan i Rafa, que la mateixa pregunta que li he fet a l'Ascensió, trobeu que ha perdut un poc la gràcia de dijous a diumenge o dissabte?
3: Sí, bueno, jo ho he dit tantes,
1: el
3: no?
1: El Corpus?
3: Jo crec que... no sé com tornar-hi, no? Però crec que des del punt de vista pastoral, a la llarga, en un moment on ara, desgraciadament, la immensa majoria de gent va a missa per inèrcia, passar aquestes festivitats tan fortes a diumenge, des del punt de vista pastoral, me sembla poc eficaç, no? Perquè al final, per la gent que va per inèrcia, és com una missa més. Bueno, serà un poc més llarga, perquè hi haurà incens, acabat, i ja està, i punt. No? El bo de fer-la entre setmana, un dijous i tal... i sent precepte és que és la probabilitat de que la gent que vagi a missa aquell dia sigui realment per convicció i perquè sigui conscient d'allò és més alta que no un diumenge, que hi ha molta gent que va per motius, hi ha molta que no, afortunadament també, no sé si m'explic. Però jo sí que crec que per això s'estan recuperant els dijous, ja tu, jo vull tantes, a Córdoba enguany es fa els dijous el Corpus Christi, no?
1: Molt bé.
3: Perquè bueno, sortir de sa rutina, tot el que sigui ara que caiem, caiem molt en la rutina, caiem molt en sinèrcia, doncs tot el que sigui sortir de rutines, d'inèrcies i de comoditats, crec que pastoralment avui en dia és més interessant. A lo millor fa 50 anys no, però avui jo m'ho replantejaria.
1: Pues, tornant a el que has dit antes de les coses laiques, jo quan vaig venir la setmana passada que el poble del Castell, igual que altres pobles, es van vestir de flors, Me va llamar l'atenció aquest quadre que van fer uns artistes en el pati, que està fet com a de Saladís i de coses d'aquesta, que me recordaven les antigues estores que es feien al mig del carrer quan passava la processó del Corpus.
3: Sí, clar.
1: I que m'acosta que això, hi ha molt de postos que es va afeguint encara.
3: Sí.
1: Joan, tens bon record tu de quan eres a València, de les professors del Corpus Christi a València, o has vist a qualsevol
0: lloc? Sí.
1: És guapo jo, no? És guapo, no? I altres puestos que hagis vist la processó del Corpus, amb Santíssim.
0: He pogut dur a la custòdia del Corpus de València, que és una de les custòdies més grans d'Espanya. De fet, va a rodes perquè no hi ha qui ho moguin allà. I en el carrer Cavallers, els pètals de flors me van arribar a genolls. I no exager. Allò va ser un moment espectacular, perquè és que ens miràvem entre nosaltres com dient, i ara què feim? Perquè camina enmig d'allò i estira i empeny sa custòdia aquesta, no? O sigui, jo troc que
1: allò que era com anar a movedir-se, que no te podies moure.
0: No, havies d'anar donant coses i dalmàtica posada. Bueno, Salva, record que Salva va costar horrors tornar-la blanca una altra vegada, no? Perquè els pètals de flors te deixen taca, no? Te deixen de zona. Vull dir que el fervor que vam trobar en el carrer Cavallers va ser espectacular. No dic que m'invés en les altres bandes, no, en absolut. Però sí que
1: pues Joan, un cert dia que vaig veure especial, també el professor que es va fer València en sa patrona, també va passar el mateix, tiraven a totes,
0: Sí.
1: Ho duen molt fort també el valencià.
0: Que, sí, o sigui...
1: La piedad popular.
0: La Xeperudeta, la Mare Déu dels Desemparats, és també una de ses devocions grans de... Jo trobo que tal vegada és com auxiliadora, desemparats, no? La Xeperudeta, la Mare de Déu dels Desemparats, era una Mare de Déu jacent. Per això està xaperuda, no? Per això té la gepa.
1: Està allargada.
0: Aquells troba. Que no podien pagar el funeral o pagar la seva sepultura, hi havia una cofradia, la cofradia de la Mare de Déu dels Desemparats, que com que no es podien pagar una caixa, no? Pues aquesta Mare de Déu servia per cobrir el difunt. I es posava damunt. I amb el difunt cobert... es podia dur en el cementeri, bueno, a l'església, en el cementeri, perquè aquells la gent pues, pobra necessitava que també moren, no? Morim tots, siguem rics, siguem pobres. El que passa és que n'hi ha uns que es poden pagar una caixa i n'hi ha que no se la podien pagar en absolut, no? I l'estat no posava cap caixa, no? Com ara que em posen una de cartó d'un, no? No, antes no, l'estat no posava cap caixa. I aquesta Mare de Déu va començar així, clar, és una devoció de veure la Mare de Déu com assisteix en els seus fills en tot moment, sempre, en tot moment, no? I per això, quan aquesta Mare de Déu va ser posada de veneració pública, quan l'aixeques, quan la poses dreta, te queda geperuda.
1: Molt bé. Curiositats, clar que sí. Rafa, has vist qualque professor amb el Santíssim Sacrament, amb el Santíssim, qualque puesto, Toledo... Granada.
0: Quina calor a Toledo, allò me'n recordo, de la calda que feia a Toledo.
1: Granada.
3: L'any passat vam estar a Toledo, va ser molt guai, però vam passar molt malament, perquè hi ha una calorada que allò era insufrible.
1: I surten tots els estaments, i tothom allà...
0: Jo no sé què hi havia per Toledo, perquè jo estava en modo off. Jo vaig sortir
3: però,
0: de l'avió.
3: Però aquí, sempre que hi ha... Mira, hi ha festes religioses... que mantenen una puresa ancestral. Un és el Corpus de Toledo, el Corpus de Granada, el Desemparats a València, el Rocío... Hi ha moltíssimes a tota Espanya i a tota Europa. I ni una és austera en el sentit de no, ja en tenim prou així, poqueta cosa, la gent en silenci, que ningú digui res, tothom callat i tal. No, ninguna. Totes són una mostra brutal de feina, de dedicació, d'esplendor, de fervor, totes, perquè no em van passar un filtro complicat del segle XIX que va reduir moltes festivitats a coses molt, a vegades massa intel·lectives, massa fredes, massa tal, perquè es veia malament a vegades el fervor, no?
0: Claro.
3: I avui en dia encara tenim molta gent que per desgràcia el fervor popular vers una devoció es veu malament i com que denigren un poc, mira, que ja estan aquests fent el show, Bueno, pues no estan fent el xou, estan fent el que s'ha fet pues 1.200 anys.
0: Claro que sí.
3: Passa que mantenen una festa d'una forma molt més pura el que potser mantens tu la teva, que es va refer fa 80 anys perquè era massa xou, no? I ara no hi va ningú.
1: Sí,
3: entonces, és un poc això.
1: Una cosa que sí que m'ha llamat atenció i m'aqueta el que ja han dit diverses vegades, que si la gent se fixa a totes les processons on surt el Santíssim, sí, no hi ha cap foco.
3: Correcte.
1: Eh que sí, que es veu, no, Joan? Perquè quan surten professors surten focos.
0: Mira, sí.
3: Sol sortir de dia.
1: Et sentissin, no, d'un foco?
0: No.
1: Però brilli igual.
0: Més encara.
1: Perquè és que sí que passa sol els focos.
0: Mira, no vull focos.
1: Però vull dir que no surt mai. Quan hi ha la fosó amb el Santíssim, la custòdia, no fa falta un foco.
0: És que aquest fervor des que ratllen Rafa és quan sents lo diví molt proper. Quan te trobes amb lo diví, és que te puja una escaufor espantosa per s'esquena, no? Te treues fervor, no? I de sos tracta quan surts al carrer, de que te trobis amb lo diví, no? Si jo m'atropo amb una imatge que sembla que és un mostruari, no?, que anem a mostrar una imatge ben il·luminada perquè la vegi tothom. Clar, jo no m'atropo amb qualcú, jo m'atropo amb una cosa. Amb una cosa que és a un... Què és això que tens a botigues que m'agrada tantes?
3: Un expositor.
0: Un expositor. Ai, ja faig com una mare. Oh, pena.
1: Pensava que anem a dir un maniquí.
0: No, però sí, també, no?
1: Un maniquí.
0: I certament el que les processons, de qualque manera, estan destinades a una catequesis, a tot el que tu vulguis, però també a provocar una trobada en qualcú, no?
2: Efectivament. Molt bé.
0: I no hi ha ningú que passagi pel carrer amb un foc a la cara, o sigui? Idò, deixeu-vos de foc ja. És que no ho veurem, idò, poseu-vos ueres.
1: Clar que sí. Bueno, Joan, Rafa, ja per acabar aquest tema del Corpus, que també convidam a tothom a participar d'aquest acte que m'acosta que ja ho han fet sebre, que tindrà lloc a molt el dissabte, dia 6 de juny, la parròquia de Santa Maria de Mó es farà, i després de la missa hi haurà la processó amb el Santíssim Sacrament, que anarà fins a la parròquia Nostra Senyora del Carme. Supos que en Rafa Blanco, en Joan Tutzó, també convido tothom a participar-hi, perquè bueno, és l'únic dia de l'any que surt al carrer el verdader cos de Crist i no hi ha talles ni hi ha imatges.
3: Correcte.
1: Es veu o no? Presència,
0: sí,
1: real.
0: Sí. I que hi podria haver imatges, eh? Antigament es treien les imatges, el Sagrat Cor de Maria, el Sagrat Cor de Jesús.
1: Com a Sevilla, no? Que surten imatges.
0: Sí, Sevilla, que fan de cortejo, eh? Fan cortejo. De
3: comitiva.
0: Comitiva.
1: De comitiva.
0: Que ho he cercat en el xat que peté.
1: La comitiva.
3: La comitiva.
1: Té tota la raó, eh? Tothom té una comitiva.
3: Sí.
1: Majestad de los Reyes Magos de Oriente llegó con su comitiva real.
0: Clar, evidentment.
1: Su cortejo real, vull dir, tothom té un cortejo i tothom té una comitiva. Molt bé. Pues, Joan, i una cosa curiosa també, que molta gent me diu, i quan comença oficialment l'estiu? Pues vaig trobar una documentació que, bueno, que quan arribava el Corpus, que ja feia calor, era quan les senyores ja treien el ventall i el carrer i es feia el primer gelat. Oh. El primer gelat pel Corpus.
0: Ah, mira.
3: Jo l'he cagada, idò, ja.
0: Adiós. Adiós.
1: I a Mallorca feien una cosa que encara no havien inventat els gelats, que era l'aigua fresca. O sigui, aigua fresca, però amb gustos...
3: especials.
1: No sé si era sideral, d'aquest que li...
3: Sideral.
0: Les gelateries devien estar ansioses de que arribés...
1: A València era una gros, granissados, i horchata, i vinga, i dale.
0: Surchata, oh, i els fartons. Horchata i fartons.
1: T'agrada molt?
0: Surt no.
1: Surchata no t'agrada?
0: Troc que me van embafar.
1: Te puc fer una confessió?
0: Sí, és que vulguis, home, em fan cada dia.
1: Ha faltat així per tu, té una horchata, vull dir.
0: Ai, mira, no, pues mira, estem bo.
1: Que sí, que
0: estem bo, perquè t'hauria dit gràcies. No me l'hauria begut. Home, que no me desagrada, tampoc. Una horchata amb fartons, mira, ara em veuria una, perquè és que allò que dius, me recorda els temps d'estudi, no? Però
1: no ho és, però de sorxata fresca.
0: No.
1: La llimonada. Bueno, pues res, Rafa, sí? Per acabar la coloració d'aquest mes de maig, acabant la vostra coloració, la coloració del mes de Maria, fas una convidada a tothom amb el tema aquest de Maria Auxiliadora de Sant Climent, sí, per la setmana que ve.
3: Sí, i tant. Bueno, com ha dit en Joan, no? Animar a tothom a participar i a veure, sobretot acompanyar la Mare de Déu en aquesta processó, i evidentment obrint aquesta possibilitat d'ajuda en Quim, no? Que evidentment és un cas que m'ho s'ha d'afectar, no? A vegades és trist que tinguem que tenir un cas molt a prop

0: la gent acompanya el Santíssim, el més a prop d'ell, que s'hi veiem passar allò com si fos una rua o una tal, no? Que la gent que vagi a veure el processó es posi de vores la custòdia, de vores pàlio, amb el puesto que hi hagi, si es pot, i acompanyi caminant el senyor darrere o on puguin, no? Però que estiguin a prop d'ell. Crec que es pot treure molt de profit, sí, vivint els professors així, més que veient passar coses.
1: Claro. Bueno, Joan, aquesta música ja no es convida que arribes més de juny.
2: Obesa. Obesa, molta.
1: I quan torneu, em faltarà molt poc per felicitar-te, Sant.
2: Obesa.
1: Sant Joan Bautista.
0: Bautista de la Salle.
1: Joan, ara farà bromes. Convides a tothom, com has dit, tanta, a veure-la, a ella.
2: I tant com sí.
1: La protagonista.
2: I tant com sí, i tant com sí. És que és ella que m'ho crida. Mm-hmm. És ella que m'ho crida. I si una mare te crida... com es diu això? A la taula i al llit, el primer crit. Idò, quan ta mare te crida, que no te cridi dues vegades.
1: Joan, a la taula!
2: Ah, a la primera!
1: Clar que sí, pues acabau una vegada més, Joan, ho recorda ràpidament, el de dissabte, sort i tot això, perquè si t'ho sapi, no l'apuntarem a l'agenda.
2: Molt bé.
1: Ho apuntes, ho recordes?
2: Dia 23... que ara on era jo? Veus, ara
0: no.
2: Era la Luna de València, jo.
1: Dissabte 23 de maig.
2: Dissabte aquí ve?
1: Sí.
0: A les 8. Bueno, a les 7 i mitja al Rosari.
1: 7 i mitja al Rosari a la parròquia de Sant Climent. I seguidament processó a les 8.
2: A les 8 surt el profe.
1: Beníssim,
0: sí. I a les 4 des del matí, més o menys.
1: Sí. Però que costi que no farem com allà, no? Ja salto la reja.
2: No!
1: Que ho comentaven, que no, ja salto la reja, perquè ja fan sofosor les tantes.
2: Sí, sí, no, però com que no tenim reja...
1: Clar que sí. Pues Joan, Joan tots dos anys, moltíssimes gràcies per venir a Radio Castell. T'esperam el mes de juny, si no vol. A Rafa Blanco, Florí, conductor d'aquesta secció de Rincón del Cofrade i la Pira Popular, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que sigui un èxit aquesta celebració de Maria Auxiliadora a Sant Climent, que acabeu de passar molt bé el que queda del mes de maig, mes de Maria, mes de ses flors, i fins en juny.
2: Molt bé.
1: Vale, si una abraçada.
0: Adéu.
2: Adéu a tots.
1: I viva la Pira Popular.
0: Viva.
1: Vinga, ànimo. Adéu. Adéu.

Bueno, pues estem molt contents per aquesta notícia que no s'ha donat. En Rafa Blanco i mossèn Joan Tutzó, el rector de la parròquia de Sant Climent, que ens ha confirmat que Sant Climent recupera dins aquest 2026 aquesta processó de Maria Auxiliadora com a patrona de Sant Climent i que tindrà lloc dissabte, com ja han dit, dissabte qui ve, dissabte 23, dia antes de Maria Auxiliadora, la seva festa, a partir de les 8, la processó per dins Sant Climent. Digue-li que sento. Bueno, pues moltes gràcies a en Joan Tutzó i també a en Rafa Blanco per haver vingut a Ràdio Castell. Pues amb aquest rincón del cofrade i la piedad popular. Ens tornarem a tenir, si no vol, el mes de juny. Bueno, i ara anem amb aquestes musiquetes. Perquè a les 7, si tot va bé, tindrem el pròxim col·laborador. Tema de música. Tema de música.

0: Bueno, i ja tenim el telèfon obert. Bones tardes.
1: Bona tarda, Santi.
0: Hola, Marga, com va? Ana Marga Lombarde. Sí. Ja tinc el telèfon obert, diguis.
1: Però això m'ha sabut, vull saludar-te i enhorabona a això que has recuperat de Sant Climent, que m'ha agradat molt, Santi. Moltes gràcies, Prenda. Molt guapo.
0: Bueno, mira, sempre, si te dones compte, sempre hi ha pobles que recuperen coses de tradicions i de coses que s'havien perdut amb el temps i que se recuperen, com aquí el castell que se va recuperar el professor del Nazareno des dimarts sant i sí. Sant Climent va recuperar l'encuentro el dia de Pasco i, bueno, i sempre se recuperen cosetes, clar que sí. Molt bé, Marga.
1: Molt guapo, sempre riuen, molt agradable, són molt simpàtics. Sempre som sí. Molt contents, no m'agrada.
0: En Rafa ha vingut tantes i en Joan Tutzó sí. Avui ha tingut confirmacions sí. I després me sembla que tenia un acte amb el senyor bisbe, amb en Gerard, i ha vingut un poquet sí. Més tard, però bueno, sempre bé, sempre bé, quan fan la seva participació des més, clar que sí, molt contents. Molt bé, Marga.
1: Moltes gràcies. Mira, te saludo a tu, a la teva audiència, que tinguis una bona setmana, i Ana Felisa, a tothom, a Ana Mari, a tothom.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies,
1: gràcies,
0: Marga.
1: Gràcies, que ves músic aquell tan guapo i senyor.
0: Sí, ara d'aquí una estona el tindrem, en Ricard. Té que venir
1: Ricard.
0: Avui bé. I la setmana que ve celebrarem 5G amb músiques populars.
1: Molt guapo.
0: Que serà diumenge que ve, fent especial.
1: Ets un crac, cuides molt, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Frenda, una abraçada. Adéu. Bon diumenge, adéu.
0: Epa, espera, perdó, s'ha nosatat. Marga, moltes gràcies, s'ha nosatat sense voler. Moltes gràcies per haver cridat. Na Marga Lombarde envia saludos a tothom. Contents d'aquesta cridada, no, jo sense voler, ara he tocat el botó pensant que ja s'havia despedit i s'ha tardat, però li he donat les gràcies per haver cridat. Està en Marga Lombarde, que per cert li recordem que li hem de fer arribar els dos llibres que va treure en el darrer sorteig. Moltes gràcies, Ana Marga Lombarde, que ha estat la primera cridada, després d'haver disfrutat d'aquesta primera col·laboració d'escavespre. Conte el cofrade, la vida popular. I ara m'anarem amb un apartat de música d'aquí una estona.

0: Bueno, i diumenge. Diumenge aquí ve, tornarem a estar amb tots vostès. Serà dia 24 de maig del 2026, a partir de les 4. Un programa especial que dedicarem a la festa popular de Cincugema. La festa de 50 dies, que tanca els temps de Pasco. Festa grossa a Ciutadella. Hi ha molt de pobles de Menorca. Na de Vega. Perquè a Ràdio El Castell no ens perdem cap festa, cap costum, ni cap tradició.
1: Llimones de Sant Jeroni.
0: Diumenge que ve, celebrant Cincugema. Cincugema.

pues ja tenim passada les 7, seguim en sa programació i arriba el moment de saludar el nostre pròxim col·laborador que té que venir, que és en Ricard Remis, en la seva secció. Ja li passam la paraula perquè se presenti.

0: Hola, bones tardes. Bones tardes a tothom. Bones tardes, Santi. Ja som aquí, passat un mes.
1: Sí.
0: I res, ja estem aquí amb la nostra petita secció dins una altra secció dins el programa, que és amb música.
1: Amb música. Bueno, Ricard, no sé què t'assembla ja després d'aquests primers programes que no s'has presentat. Supos que esteu, bueno, jo sé que esteu grup de fans, perquè tu també tens fans, igual que els Beatles i altres grups, ja m'han demanat a veure si feia certa de presència, i no sé, comentaris que t'han fet arribar, que algú que estigui connectat ja amb tu, que estigui enganxat un poc, no sé, perquè jo, tothom me fa arribar bones vibracions i bons comentaris, no sé tu què t'han dit sobre aquesta nova faceta teva de la ràdio, no sé.
0: No, bé, de moment...
1: T'ha dit algú, cocú de sa família,
0: sí,
1: amistat...
0: Sí, no, sa família, bé, jo qualsevol cosa que faci, pues, sa família sempre li cau bé. No, el que estic content és que hi hagi, bueno, en principi hi hagi més bones opinions, perquè, bueno, sembla que malament no va.
1: No...
0: Per tant, bueno, jo estic molt content de ser aquí i res, i anem a començar.
1: Clar que sí, perquè sembla que no, però un mes passa de veres, eh? Sembla sí, que l'altre dia que xerraves dels inicios dels Beatles i ja tenim avui dia de 7 de maig i bueno, es comença a venir la calor, es comença a notar la calor, que ha fet uns dies així de primavera, de pluja, de mal temps...
0: Bueno, la primavera és això, eh? La primavera ja has conegut que, bueno, que fa aquests canvis, eh? Avui plou, demà fa sol, i això és un poquet el que toca, eh? Ja, el refrany ja ho deia, eh? Marzo ventoso i abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso.
1: Això mateix, això mateix. I què anava a dir, Ricard, tu que has anat a tocar molt de puestos, per festes senyalades i tot això, tu has tingut la sort de quedar en coca amistat o amics i celebrar Ciutadella 5ugema? Això d'anar a partir divendres, que això s'ha divendres que ve, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, que és la segona festa, igual que Pasco té la segona festa, ja la segona festa 5ugema, no? Que és 50 dies que ja tanques temps de Pasco, o sigui, vam celebrar Pasco, diumenge de Pasco, passaran 50 dies, que encara no han arribat als 24, i després la gent ho celebra, pues, anem ja a la caseta, anem de vega, la part culinària... I després ja se para la festa, que tu saps que qualsevol festa, els menorquins acabam en cantares.
0: Sí.
1: Qualsevol festa,
0: sí.
1: Cantares, vull dir,
0: toca.
1: Teu seguir terra. I... Ho has celebrat amb amistat o no? O no has
0: pues mira, seré sincer, mira que tenc bons amics i amigues a Ciutadella, hi he anat molt també, i he anat molt a sonar, i la veritat és que no he coincidit mai amb un 5ugema allà.
1: No. Però jo m'han contat que és una festa molt curiosa. Sí. Parteixen
0: sí.
1: En la bossa feta, sí. Van a dormir per les coves...
0: Per les coves, o el catxalet, o el que se pugui.
1: I és una festa que, segons diuen els arrels, va començar amb els sabaters de banqueta, però hi participen els sabaters, hi participen... els caçadors, els pagesos, i tothom participa, no? I després el que lien amb un tiall.
0: No, sí, la lien grossa, sembla que estan esperant. I després, bueno, després es cap de no res, ets hi ve Sant Joan, o sigui que sí, ja van preparats. Jo crec que és com una espècie d'assaig que fan.
1: El que passa, que també me vaig enterar que la festa aquesta de 5ugema hi havia... Quan tu tens la parella, quan tens la dona, tu li deies a la teva dona, bé, és el que deies, dic que deia, no? En el nostre contracte matrimonial hi ha dues sortides que jo tenc permís per fer. Una és 5ugema i Sant Joan. O sigui, tu anaves amb els amics i ella anava amb les amigues.
0: Sí.
1: Vull dir que és el que vaig sentir. El que passa que també hi ha la part negra de la festa, que és el consum de l'alcohol.
0: Clar.
1: Que això no, també, no, sí, sí, sí, dir que clar, se'n va per les urbanitzacions...
0: Sí, no, jo crec que tot això també va canviant, però... i bueno, sí que es ve que en aquell temps pues, se feia molt i quasi era com un qui diuen que anaven a veure i a veure qui bevia més, quasi. Clar. Però jo crec que avui en dia ja tota sobretat i també són els homes i les dones, es ve també, però ara ja molta gent se'n van junts, homes i dones se'n van junts i amb altres parelles o amics i amigues i bueno, jo crec que està més, crec, eh? Sempre hi haurà qualcun qui fa encara el que pot, però crec que en general és una festa, la festa jo crec que s'ha moderat bastant.
1: Sí, perquè que molta gent se queixava de, sí, que la liaven perquè te deixaves un puesto per fer les festes i després te trobaves destrossa.
0: Clar, i se llogava amb qualque xalet d'aquests i després els duenyos... Jo me'n recordo algun follon d'aquests.
1: És que jo m'ho dic, diu, que ara va gros si cogema, eh?
0: Era un poquet... Això no pot ser, tampoc, perquè clar, no és allò de dir el dia que val tot. No, no val tot, hombre, no.
1: Claro, sobre que Sant Joan, també hi ha la part negra de Sant Joan, que és el col. Clar,
0: sí, però... també, està clar. Sí, el que passa que, bueno, Sant Joan ara, clar, avui en dia, com no que s'ha massificat, no, és que s'ha massificat tant que bueno, que ja hi ha tanta gent, home, sempre hi ha aquell qui bueno, qui a vegades no té prou mesura amb es veure, però bueno, en fi, les festes que ja mos arriben.
1: I tu te creus que d'aquí un mes sentirem això? No t'ho creus?
0: I tant, que m'ho crec.
1: I el 24 no arribarà un mes.
0: Sí.
1: Sembla que era l'altre dia que xerraven de deixar-lo d'ol, sí.
0: Sí.
1: Ja ha passat, no de sol.
0: És un mes i ja és aquí, eh?
1: Bueno, Ricard, pues mira, i aquesta musiqueta també serveix per el que han dit antes de 5G, mira, per la gent...

0: com que és una persona molt conservadora de tradicions, no. Ell aposta per això. Cinco-Gema de tota sa vida, no? Aquestes coses, o no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, home, jo crec que aquestes coses, sempre quan se facin també amb seny, que ja dic que, bueno... pues, bueno, està bé, eh? Jo crec que les tradicions estan bé, però també s'han d'actualitzar un poc. És a dir, el que no podem fer és sempre com se feia en aquell temps, perquè, bueno, en aquell temps era aquell temps. I està bé conservar les coses bones que se feien temps enrere. Però el que no han de conservar són les coses dolentes, llavors, o menys bones, per dir-ho d'una altra manera. Per tant, tal vegada el seu és tenir un poquet de mesura, actualitzar i viure també aquella cosa que se feia en aquell temps, però viure-la a manera del temps nostre.
0: Efectivament.
1: Per això hi ha certes coses... Però bueno, ara no entrarem aquí.
0: No, però bueno, més que res, com que això ho trobarem la setmana que ve, farem com un pot d'aperitiu del
1: sí,
0: que serà
1: sí,
0: diumenge
1: sí,
0: que
1: sí,
0: ve.
1: Sí,
0: Cinco-Gema, ja sí, estarem
1: exacte,
0: la setmana que ve.
1: Exacte,
0: ja, festa,
1: ara
0: festa.
1: Ara ho acab de dir, vale? No, dic que hi ha certes coses com lo de la participació de les dones a les festes de Sant Joan, que és un impuesto que no els deixen sortir. Home, pues jo crec que estem en el segle XXI i jo crec que les dones pues ja tenen tots els mateixos drets. Hauria d'haver estat així sempre, però bueno, ara qui ja en tenim més consciència i podem posar remei, pues jo crec que aquestes coses que encara segueixen com a Sant Joan amb aquest tipus de restriccions, però ja no hi haurien de ser. Això és la meva opinió.
0: Sí. Que per cert, Ricard, l'altre dia ho comentava amb una jefa meva de l'aeroport, que va tenir l'honor de sortir l'any passat de caixera, fadrina o sobreposada a Sant Climent, i li vaig fer la pregunta aquesta, que és una pregunta que m'estic fent ja fa molt d'estona i ningú me la contesta, que és que no sé si ho saps, però quan passen les festes d'amor, arriba Sant Nicolau. Sant Nicolau es fa a Mercadal, els dissabtes i els diumenges es fa dalt del Toro, no?
1: Sí.
0: I hi van totes les banderes de tots els pobles
1: sí.
0: que es duen els caixers fadrins o un representant del poble.
1: Correcte.
0: I Ciutadella treu la bandera de Ciutadella perquè la de Sant Joan tampoc no pot sortir, perquè la prova és que quan el senyor Bartomeu d'allà va fer 10 anys que li van fer un homenatge a les festes d'amor dins les mars de les festes, van venir les banderes de tots els pobles, la de Ciutella no va treure la de Sant Joan i el faviler va venir vestit de paisà. Van venir tots els favilers, van dir que segons el protocol, ni la bandera, ni el faviler... Però la pregunta és, arriba Sant Nicolau, se convida a tots els pobles... però la qui duia la bandera de Ciutadella era una dona.
1: Sí.
0: Era una dona.
1: Sí.
0: I jo vaig dir, que raro, o sigui, no poden sortir les dones a les festes, però poden sortir Sant Nicolau. I jo dic, però ha representat Ciutadella una dona.
1: Sí.
0: I ho vaig demanar, van dir, no, però com que, clar, allò organitza el Mercadal, la comissió de Sant Nicolau, que no té res a veure amb els protocols de Sant Joan, però bueno, sé tu que trobes de
1: ser
0: una dona que surti representant Ciutadella, però que no són les festes.
1: No, bueno, jo crec que és l'única manera, tal vegada, mira, de dir, bueno, almenys...
0: disfruten d'aquesta.
1: Sí, amullar-me un poc amb una cosa que tal vegada no els compromet tant en els que defensen això, clar. Bueno, algo és algo, no? Algo és algo.
0: Però bueno, ses costums... i ho deixarem aquí ja, ses costums, jo m'he donat compte que moltes costums que feien els homes ara se fan amb ses dones. Per exemple, fa uns anys me vaig enterar que a Sa Pobla, Sant Antoni de Sa Pobla, hi havia una comparsa de dimonis, que hi ha molta tradició, i tots eren homes. Però se'n va sortir una dona, es va llevar escaparrot, i una dona que dues dimoni, i ho feia també com un home. O sigui, tu veies aquell dimoni ballant allà mig amb les xeremies i tot això, o en sa banda, i una dona... I ha passat amb altres coses, vull dir, ha passat amb molt, per exemple, jo fa 2 anys que em vaig entrar que una dona va sortir d'Anturió per Setmana Santa. Sí. Els Anturiós també podien ser homos. I doncs ara resulta que una lota tenia el seu coco que era Anturió i va sortir a ser professor per d'Anturió. Vale, doncs molt ben fet, vull dir...
1: Bueno, clar, perquè...
0: I dones que poden fer moltes tradicions, vull dir, antes no hi havia cosa que era impossible, o no?
1: Home, clar, però s'ha de dir que hi havia, en aquell temps, pues, hi havia el masclisme... instaurat, institucional. Ah, va, més bé, que en aquell temps pues, era com era i ningú tampoc ho qüestionava. Era com era, però, bueno, però afortunadament hem evolucionat, hem progressat.
0: I ho fan millor que ens obro, eh?
1: Sí, home, per tant, això que a vegades certes restriccions encara de gent encara aquí encara es resisteix a actualitzar-se. No?
0: Bueno, perquè ningú s'enfada i li posem aquesta, mira. Bueno, Ricard, moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Més que res, ha servit un poc de...
1: Perquè, com que opinió, opinió.
0: El que arribarà la setmana que ve, la setmana que ve ja arriba 5 Ujama, i jo volia deixar, tocar un poc temes d'actualitat, també, no? Un poc
1: sí, home.
0: De tradició.
1: Home, clar, mos veiem només de mes en mes, també mos han de posar al dia.
0: Clar, vull dir que... Però, bueno, és opinió nostra, però, bueno, que no podíem viure sense les dones, això està ben clar.
1: Bueno, està clar, el món no existiria si no fos per homes i dones. Bueno,
0: què tenim de menys avui?
1: Nosaltres, mira, el que tenim és que lo prometido es deuda, i llavors, bueno, mos van demanar que xerréssim dels Beatles,
0: sí.
1: I el mes passat ja vam començar la primera etapa, avui ho acabarem, perquè si no sí. Mos farà molt llarg. Però bueno, havíem de xerrar dels Beatles i vam començar pues, de xerrant dels Beatles, vam posar música dels Beatles i llavors bueno, se trataria ara de Cabró, vale?
0: Vale.
1: Així que bueno, havíem xerrat el mes passat de, bueno, ara llevarem a la Joana que mos deixi un poquet una estoneta i després ja hi tornarem. Bé, i més que res així, molta de veres, és que havíem dit que els Beatles, que bueno, realment van ser 8 anys el que van durar els Beatles, però res, faig un petit resum molt ràpid, de que van ser realment un event molt important culturalment i musicalment, perquè va enganxar una època de molt de canvi, sobretot la joventut s'hi va enganxar d'una manera molt, molt important, la joventut d'aquella època, dels anys de la dècada de 60. Els Beatles van començar el 62 i van acabar el 70. Vale? I el que dèiem és que hi havia com una espècie de, com de tres, van tenir com a tres etapes, que la primera etapa era més... bueno, les cançons tenien una simplicitat de les lletres, més com unes lletres com a més juvenils, diguéssim, no? Perquè de fet eren molt joves, ells, bueno, joves, tenien 20, 22, 23, 24 anys, vale? I bé, i la veritat és que aquesta etapa pues, va ser una etapa molt fulgurant, de molta energia juvenil i romàntica i molt de so. I ara mos ficaríem a res, farem un resum un poquet de la segona i la tercera etapa aquesta. Aquí la segona etapa, que diguéssim que seria del 65 al 67, més 67-68, i en aquesta segona etapa és com una espècie de... comencen un poquet a madurar d'alguna manera, els Beatles, perquè bueno, si mos fixam un poquet en les músiques, les lletres, també inclús la part musical també, no? Que és com a més madura, i bueno, en aquesta època pues, comencen una espècie com a de transició a lletres com a més introspectives i més, el que dèiem, més madures. I a partir d'aquí apareixen preocupacions més personals, més nostàlgia i una espècie de major varietat d'estils, diguéssim, no? Inclús ja en aquesta època, que ja duen com a 3 anys ja de fama, van tenir com a molta, molta repercussió a nivell mundial, i llavors aquesta tal quantitat de fama pues, els va dur també a que van començar a fer gires internacionals. De fet, van començar ja a gravar... Bueno, és que sortien a 2 discos per any. Cada any gravaven 2 LPs. Inclús hi va haver anys que, a més dels 2 discos, feien una pel·lícula. En total, crec que van fer 3 o 4 pel·lícules, a més. Mentre feien discos, feien pel·lícules, eh? O sigui, és que realment va ser una cosa molt, molt, molt intensa. El 65 van treure la pel·lícula Help, amb el disco, que es diu Help, i a més, després, al cap de 4 o 5 mesos, van treure un altre disc, que es deia Rubber Soul, en el mateix any, així que mos posarem res, una cançó del disco Help, que és la cançó que dona nom, i després explicarem una coseta d'aquesta cançó.

0: Bueno, i bé, aquesta cançó, el que us deia, és que help, que vol dir ajuda, i és perquè en aquesta època, que en realitat bueno, eren 3 anys que duen de marxa, diguéssim, de, com a Beatles, però estaven molt ja, començaven a estar saturats, fixat, estaven ja
1: Cansats.
0: realment, sí, estaven com a una mica... estressats seria la
1: Estressats, la
0: paraula.
1: paraula.
0: Estaven estressats perquè bueno, perquè feien moltes gires i això, però a més tot el tema de fans, que el tema, el fenomen aquest de fan va començar amb ells també, no? Amb una cosa que es va dir Beatlemania. Val? I llavors la cançó aquesta que hem escoltat és d'en John Lennon i ell va ser el primer que va dir ep, ajuda, ajuda. I de fet, bueno, a partir d'aquí ja van començar a fer un poquet... Bueno, van deixar de fer gires i això, eh? Es van dedicar més a fer els discos que feien, que ja dic, en feien dos cada any, i a fer cançons i tal, i dins l'estudi, feien molta feina d'estudi i tal. I llavors van deixar de fer gires, perquè és que no podien en tot, eh? Tampoc no m'estranya, eh? A veure.
1: De tota manera, Ricard, jo m'he donat compte que tots aquests cantants d'aquestes èpoques, per exemple, ara Tata Auré, Elvis Presley, per exemple, que tu saps que Elvis Presley també era semblant un poc en els Beatles, feia pel·lícules, va treure molt de discos, i sa fama aquella per tot on anava, totes les lotes, cridaven,
0: Sí.
1: tothom estava ben loco. I al final, què va passar amb aquest bon home? Pues que es va cansar de tenir tothom davant i darrere, i és el que li havia passat també amb ells, no? De
0: Bueno,
1: tothom darrere
0: sí.
1: tu,
0: Sí,
1: periodistes, fotos...
0: Elvis Presley també va tenir un problema important, perquè, fixa't, va morir molt jove.
1: Però vull dir que
0: I
1: també
0: també un poquet...
1: la fama aquesta,
0: Bueno,
1: no?
0: perquè no, és complicat gestionar emocionalment tot això, molt més del que ens pensam. I sobretot en aquell temps, que tampoc estàvem preparats per res. Jo què sé, avui en dia la gent ja s'ho
1: Però te deus
0: pren d'una altra manera,
1: agobiar, però te
0: però...
1: deus agobiar o
0: Sí,
1: no? Jo
0: sí,
1: no ho
0: sí.
1: sé, però almenys té, per tu, Ricard, que sempre has estat darrere de música, que diguessin, no, ara en Ricard surt de casa seva, en sa dona, i han anat a fer un cafè aquí, 24 hores damunt tu, deus dir, senyora, jo me li
0: No,
1: perquè me ve, vull dir, segur que
0: sí.
1: devien tenir ells, algun
0: Claro, és
1: dia...
0: que no podien sortir al carrer sense que hi haguessin 30 o 40 persones demanant-li autògrafos bueno, i perquè en aquell moment no existien els mòbils, perquè si no, per fer un selfie o això, haguessis
1: I
0: vist.
1: potser t'anaves a un restaurant i també te venien darrere de tu. I
0: Sí,
1: això és
0: sí,
1: la taula
0: sí.
1: aquella i ara mengen espagueti.
0: No,
1: No, no els
0: sí.
1: deixàvem
0: No,
1: respirar.
0: no, era,
1: I
0: era això, era
1: devia
0: això.
1: dir prou, no devien dir
0: Era
1: prou.
0: això, estaven agobiats, eh? Estaven agobiats. Jo, bueno, també és que
1: Sa
0: he
1: fama.
0: llegit un parell o tres de llibres també sobre la seva vida i tot això, i ells ho expliquen, eh? Ho expliquen que realment era bastant dur. I per això va ser també que els Beatles van acabar, entre cometes, tan prest. 8 anys tampoc són tants per ho dir així, dius un grup com els Beatles que van fer tanta cosa i els anava tan bé i tenien tanta fama, diuen, per què acabar-ho, no? Pues van acabar perquè és que no podien més.
1: Ah,
0: Per això van acabar. Bueno, això és un poquet la conseqüència per el que van acabar, perquè en realitat el que van acabar és perquè estaven tan esgotats i tant de so que després van començar a tenir mals rotllos
1: desavinències.
0: entre ells, no? Perquè, clar, ja d'alguna manera ja no anava, no,
1: S'aguantaven.
0: exacte, no anaven tots tant a una, no s'aguantaven tant, i llavors, bueno, entre una cosa i l'altra van dir, bueno, tu, mira, bé mos ha anat tots aquests anys, bueno, ja eren arximilionaris, i van dir, tu, vinga, prou, n'hi ha. Però és un poquet això,
1: I
0: és
1: es van
0: com
1: separar, no?
0: complicat,
1: Va ser com
0: sí.
1: una parella que es va separar amb la gent,
0: Sí,
1: no? Sí, hi havia desavinença.
0: ara acabarem de xerrar perquè ara ja arribarem en els anys finals. De fet, en aquesta segona etapa que dèiem, que ja et dic, devia ser cap a 1965-66, els Beatles, pues, també van... Es ve que van madurar, estaven esgotats, però també van madurar emocionalment, musicalment, intel·lectualment. És que allò devia ser un xoc, com diria jo, cerebral, important, no? Perquè són moltes coses que has de gestionar d'una cosa i l'altra. Llavors, bueno, van començar a experimentar també musicalment amb altres estils, amb el country, amb el blues, amb el rock psicodèlic. Bueno, aquesta...

Els temps, bueno, això sempre és discutible, però sí que va tenir molt d'èxit. Us poso una cançó del disc Revolver, que és del 66, agost del 66, va sortir, espera que la cerc, agost del 66 va sortir aquest disc que du aquesta cançó que es deia Eleanor Rigby.

Bueno, una joia de cançó, mirau. Perquè d'aquesta cançó, clar, és que no acabaria mai. Jo és que no... jo podria estar tot l'any xerrant de Beatles, però no me faré cansat, no. Amb aquesta cançó, que si no sé si us heu donat compte, bé, segur que l'heu sentit tots 50.000 vegades, però aquesta cançó, fixeu-vos que segur que haureu notat, si us heu fixat un poquet, que sona com a més clàssica. Aquesta cançó sona com un poc clàssica. I és que fixeu-vos, aquesta cançó, no hi ha bateria, no hi ha guitarres elèctriques, res de res. Aquí l'únic que hi ha és un quartet de corda. Fixeu-vos, aquí hi ha dos violins, viola i violoncel. No, és que aquí, bueno, tenien un productor, el productor musical, que era en George Martin, que aquest senyor era un musicàs dalt de tot, director d'orquestra, en fi, era un cerebrito també, i ell va ajudar molt. Bueno, de fet, en el seu temps se deia que era el cinquè Beatle, no? Perquè és un poc el que feien els Beatles, també era un poc mèrit seu, també, no? I en aquesta cançó la va fer en Paul McCartney, i està dedicat, bueno... No existeix, Eleanor Rigby no va existir, però està dedicat a les persones així que amb una certa edat quedaven totes soles. Bueno, és una cançó una mica nostàlgica de sa bellesa, en soledat, més que res és un poquet això, de sa soledat i tal, no? I xerra d'una senyora imaginària que, bueno, que anava a fer net, que anava a garnar i a fer net a l'església, i el padre Mackenzie, que, bueno, que era un poquet el capellà, diguéssim, d'això, i d'aquesta església i tal, bueno, i que al final és qui l'enterra, no?, perquè aquesta dona es mor, i, bueno, és una cançó una miqueta tristeta, i llavors es produeix

0: director, en George Martin, els va dir, mira, res, aquí no posem ni guitarres elèctriques ni res de res. Aquí el que posarem és un quartet de corda, que a més està doblat, és un doble quartet de corda. I té sa, bueno, si us hi fixeu bé, és molt curiós i són els Beatles, però sense cap instrument elèctric, diguéssim, eh? Bueno, res, dit això, la veritat és que aquesta cançó, que és de Eleanor Rigby, que és de l'àlbum Revolver del 66, bueno, li va seguir, ja hem dit, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, hi ha tota una sèrie d'evolució en aquesta segona etapa, com hem dit, i vam arribar entre 1968 aproximadament i 70, que és quan acaben, que seria la tercera etapa, vale? La tercera etapa, que és la final. I en aquesta etapa, en aquesta darrera etapa, encara van publicar 4 discos. O sigui, en aquesta, entre el 68 i el 70, van publicar 4 discos. Es disco, tal vegada, un dels més importants, que es diu The Beatles. El disco es diu The Beatles. I és el que es diu l'àlbum blanc, que és un doble àlbum, un doble disco, en el que hi ha un munt de cançons i, bueno, també és considerat un dels millors. Bueno, després ja dic que després cada un considera el que considera, però, bueno, és un dels més, dels discos més importants. I jo d'aquest disco, mira, us he triat una cançó que és que jo m'encanta, perquè... bueno, jo m'agraden les guitarres elèctriques i tant, jo m'agrada, però m'agrada més... tant o més les cançons aquestes com la que hem escoltat abans d'Eleanor Rigby, que és un doble quartet de cordes, és una delícia. I ara us poso un altre delicatessen, que és una cançó d'en Paul McCartney que es diu Blackbird i que està sonada també només per ell, ell tot solet, amb una guitarra no elèctrica, amb una guitarra espanyola, bueno, és acústica, no és ben bé espanyola, com és... hi ha una petita diferència, les acústiques tenen les cordes metàl·liques, les espanyoles tenen les cordes de nylon, les primes. Bueno, i això és una verdadera delícia, aquesta cançó Blackbird, que la va fer pensant... en les injustícies que hi havia en aquell moment, això estem xerrant del 68, les injustícies que hi havia racials a Nord-Amèrica, vale? Tot el tema racial que en aquells anys pues, anava molt gros, amb l'assassinat de Martin Luther King i tot això, diguéssim. Llavors ell va fer una cançó xerrant de la fragilitat, dels negres en aquest cas, no? Que tenien una situació molt fràgil davant la supremacia aquesta blanca que hi havia als Estats Units. Va fer un símil Blackbird, que vol dir pardalet, no? En castellà seria mirlo o algo així, vale? Un pardalet indefens, no? I va fer aquesta cançó d'alguna manera reivindicant que s'havien també de de defensar, no? Que els negres també s'havien de defensar i les dones negres també que tenien les dones negres tenien i tenen encara la doble estigma, no? la doble racialització per ser negres i per ser dones.
1: Que llavors... com va haver el moviment del Ku Klux Klan.
0: Bueno, sí, sí, tot això és aquella època, sí, sí. Tot això és aquella època. Val? I això és Blackbird, amb Paul McCartney, ell tot solet, amb una guitarra, cantant el Blackbird.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Bueno, una passada, eh? Una dolçura fantàstica, aquest Blackbird d'en Paul McCartney. I és que, bueno, en aquella darrera època, bueno, ja van començar un poc les desavenances entre els membres del grup i van començar a distanciar-se un poquet, no? Finalment ja es van començar a dividir i... en Ringo Starr es bateria pues, se'n va anar un temps i després va tornar, Lennon i en McCartney es baraven cada dos per tres, va sortir a Yoko Ono, bueno, totes aquestes coses que van fer que ja realment es distanciessin i ja decidissin que, bueno, que ja ho podien començar a deixar anar.
2: Allò que era com una olla a pressió que començava a agafar força, no? Ja deia, a qualsevol moment...
1: Era com una olla a pressió.
2: S'acrementava, sí, no?
1: Exacte. I bueno, i com que ja t'he dit, de fet és que estàvem molt, molt estressats.
2: Tu quan, xispes.
1: Clar, i quan una persona està molt estressada i ha de fer feina amb una altra persona que també està molt estressada... Sí, sí. Bueno, i després que surten els egos, bueno, tot això que dèiem, no? Tot això que estàvem xerrant, que és complicat, a més, en un món així com a tan saturat i tan massificat, diria jo, no? De fans i de emissores de ràdio i de televisió i no sé què. I
2: periodistes.
1: I periodistes. I
2: premsa.
1: Això devien passar un fum, sí. Bueno, mos poso una altra cançoneta, perquè, clar, sempre xerram de Lennon i McCartney, però, vam, en Ringo Starr posava el seu, però l'altre aquí estava un poc, tenia un cop amagat, tenia més d'un de cop amagat i també era molt bo, tal vegada no sé si tant com els altres dos, però també tenia el seu i era en George Harrison, que era el guitarrista i que també feia cançons i que també no feia tantes com en Paul McCartney i en John Lennon, però també en feia qualcuna, com aquesta, aquesta cançó que us posaré ara, que és Here Comes the Sun, que és ja surt el sol.

0: Bueno, Chal, que va sortir per en George Harrison i va fer aquesta cançó, que és una cançó xula també. En Harrison feia cançons xules, eh? N'hi ha unes quantes. Bueno, espero que ho acabem ara, perquè si no faríem una secció només de cançons d'en George Harrison, eh? Bueno, bueno, aquesta cançó que és d'un dels darrers discos, que és Savvy Road. Savvy Road va ser el penúltim. Abans hi havia hagut el Yellow Submarine, que també se'n va fer una pel·lícula, em sembla que de dibuixos animats. Bueno, malgrat la situació que ja estava en el darrer, ja dic, Abbey Road, que és aquesta cançó que hem posat ara, és d'aquest disc que va sortir, Abbey Road, aquesta cançó que hem escoltat va sortir el 1969, vull dir, ja estaven a punt d'acabar, i en realitat, clar, ja estaven a lo darrer. I malgrat la situació aquesta ja una mica difícil, el 1970 ja pràcticament és que ni es veien. Van publicar el seu darrer àlbum, que va ser anomenat Let It Be. L'àlbum, el disc es diu Let It Be, després hi ha una cançó que es diu Let It Be, que la posarem ara. I bueno, a l'àlbum aquest hi ha un conjunt de cançons en les quals bueno, ja es veu un poquet el treball que fa cada un, però més de manera individual. Pràcticament és que aquest disc el van gravar sense voratge, vull dir, cada un anava pràcticament a l'estudi, gravava la seva part i s'anava, i després anava l'altra i gravava la seva part i s'anava. És trist, eh? És trist, és trist,
1: però... O sea, com si visquessin junts, però ara en jo, després us altres, i no...
0: Sí, pràcticament, jo no suposo que en algun moment devien xerrar o devien fer alguna cosa, clar, però bueno, vull dir, així, un poquet a grandes rasgos, no era allò com abans, els discos que van fer sobretot al principi i després també més a la meitat,
1: relació.
0: pues que el que dèiem, no? Que van deixar de fer gires i es tancaven a l'estudi tots quatre, i feien cançons i tots junts i tal, no? No, el darrer disc aquest, ja dic, junts, res. Llavors, bueno, pràcticament va ser un àlbum que inicialment no va ser tan valorat per la crítica, però després bueno, va ser, com sempre, pues un dels discos més valorats, no? La crítica després ho va valorar moltíssim. La cançó Let It Be, que me la posa ara, la va fer en Paul McCartney, i bueno, és això, més o manco vol dir deixa'm anar, no? Let it be, deixa'm anar. Aquí va.

0: Bueno, Let It Be, Let It Be, cançó de Paul McCartney, que és un poquet despedida, no?, dels Beatles. Dins d'aquest disc, de totes maneres, hi va haver cançons molt, molt, molt xules. Perquè, bueno, com he dit abans, sí, estaven barats, però seguien seguint, i jo crec que encara anaven cada vegada més bons músics, diguéssim, no? De fet, quan es van separar, cada un va seguir la seva carrera de forma individual, i bueno, ja sabem que les carreres, sobretot de Paul McCartney, que encara li dona, i d'en John Lennon, que malauradament només li va durar 10 anys, però bueno, van ser carreres molt exitoses, diguéssim, no? Ringo Starr tal vegada no va ser tant popular la seva carrera, perquè bueno, intel·lectualment no va ser tal vegada qui va aportar més, tot i que òbviament la seva aportació hi era. I George Harrison també va tenir una exitosa vida individual i vida professional individual. En Santi m'ha passat abans un parell de notícies que sembla que s'obre un museu dels Beatles a Londres, que, bueno, que jo crec que és prou merescut, i també sobretot merescut que ho facin a Londres, que és allà on ells, tot i sent de Liverpool, com eren, Liverpool està no massa fora de Manchester, però està bastant més amunt, i Londres és allà on hi havia els estudis Abbey Road, que ja hem dit abans que van treure un àlbum que es deia Abbey Road, però és que el van treure perquè és allà on s'hi passaven quasi mitja vida gravant, els estudis Abbey Road a Londres, que són uns estudis, bueno, com un palau allò, eh? Jo no hi he estat, davant no hi he estat, però bueno, sí que he vist ses fotos de com són, com eren ja en aquell moment els estudis, i bueno, déu-n'hi-do. Pues bueno, realment, ja dic, es post després dels Beatles, pues ja dic, llevat de sa malaurada desaparició de John Lennon, i després també de George Harrison, que també va morir relativament jove, perquè va morir d'un càncer. George Harrison va morir el 2001 amb 58 anys, molt jove. Sí, però fixeu-vos en Ringo Starr i en Paul McCartney, que són els que queden.
1: Sí,
0: fixeu-vos.
1: De sona forta.
0: Pues que han tret un disc, tu. Ara ell, bueno, és un disc d'en Ringo Starr en el que hi col·labora en Paul McCartney. Ringo Starr, 80, bueno. 85 anys, ja.
1: I encara fa bones mites.
0: Sí, és, bueno, jo crec que ells es duen bé sempre, eh? Sí. És que en Paul McCartney no es duen massa bé amb en John Lennon, però amb els altres dos sí que s'hi duen bastant bé, eh? I amb en Ringo Starr sempre han tingut bones. L'altre dia vaig escoltar a la SER, vaig escoltar una entrevista amb en Ringo Starr, que presentava un poc el discoquet, i l'home se'l ve encara 85 anys, ja. I sí, bueno, bé, vam, és que també ara l'altre dia també va sortir els Rolling Stones, també han tret un disc. I jo no sé, jo crec que deuen sortir en la Creu Roja darrere. Perquè, però déu-n'hi-do, sí, tu, ostres. Bueno, jo ara ja com a darrer homenatge en els Beatles m'ho pos una cançó que jo m'encanta, d'aquest mateix disc, eh? Perquè aquest disc ja dic que té, el Let It Be té unes quantes cançons molt bones, i m'ho posaré dues darreres cançons, una que jo m'encanta, és una cançó també de Paul McCartney, però que, bueno, que aquí van tirar, el productor va tirar sa casa per sa finestra, ja, perquè ja és una cançó gravada amb orquestra, amb cor, tota sa parafernàlia, eh? I és una de ses cançons més, bueno, de ses més polides, això és de ses que més m'agraden. Es diu The Long and Winding Road, que vindria a ser el llarg i tortuós camí, Val. També, ja dic, és que en aquest darrer disc tenien com a, també una paneta, no? Se separaven perquè volien, però també els hi sabria greu, els hi sabia com a greu, no? I les cançons també eren un poquet tristones, vale? No totes, però... I aquesta és una cançó trista que xerra de sa vida, des llarg i tortuós camí, que pot ser també sa vida per a algunes persones, sobretot en determinats moments. The Long and Winding Road.

0: Quina meravella de cançó, eh?
1: Que sí?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Avui que han anat enrere, no? On estem?
0: Bueno, en realitat hem anat en band. Hem anat de 1965 sí. a 1970.
1: Eh? Sí, però vull dir, en la teva joventut hem anat en...
0: Ah, sí, sí, en... clar. Jo crec que sentir aquestes cançons, no, no sé el que us haurà passat a vosaltres, escoltadors, benvolguts escoltadors, però jo crec que més d'un i més de dos s'haurà tingut uns records. Li estava comentant ara en Santi, estic segur que això mos ha duit a temps bueno, pretèrits, deixem-ho aquí, deixem-ho pretèrits.
1: Sí, sense màgia de la música.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hem escoltat aquest The Long and Winding Road, que és una cançó trista, però és una cançó també de, bueno, de suport, de reconfort, per les persones que no ho estan passant bé, no? I que la seva vida, pues, és dura, és llarga i tortuosa, com diu la cançó, i és un alè de suport, no? D'aquells, seguint el que eren i tan famosos, també se'n recordaven d'això, no? Eren persones molt, molt humanes, són els que queden, molt humanes també, i a pesar de tot, vull dir, no era tot braç ni tot això, sinó que eren com a bons artistes que eren, i que són encara dos d'ells, eren persones, i ses lletres de ses cançons que feien i que, bueno, que fan la majoria, per no dir totes, d'artistes, sempre solen tenir una part molt personal, també, no? No sempre ses cançons xerren de lo que un pensa o això, però moltes vegades sempre hi ha una part d'un mateix. Llavors, aquesta cançó jo crec que està molt ben duita, molt ben ficada en aquest darrer disc dels Beatles, i res, i per acabar i per tancar aquest mini secció dedicada a els Beatles,
1: pues,
0: a petició del nostre amic en Diego.
1: Diego Pascual, qui havia demanat?
0: I no, pues, molt de salutacions a en Diego, espero que li hagi agradat. I per acabar, pues, una cançó, que fixeu-vos, aquesta cançó la vam ficar també dins aquest darrer disc, que es diu Let It Be, deixa'm anar, però vam ficar aquesta cançó que es diu Get Back, i que vol dir... tornam a ser, en realitat, a pesar de les disputes i de tot, ells deien, bueno, però hem de tornar a ser qui som, encara que no sigui junts, però cada un ha de fer el seu camí i hem de tornar a disfrutar de la música, de la vida, i tornam-hi. No? Sí, el disc es diu Deixa'm anar, però per una altra banda hi ha una cançó que es diu Torna a mi, anem a mi, Get Back.

0: Bueno, i res, fins aquí The Beatles, es Get Back, vamos, que diria en Rafa Nadal, vamos. O ara ja, pues,
1: Què t'hi poses, això?
0: es tenista que tenim. Bueno, pues eso, pues vamos y vámonos. Devuelvo la conexión en Santi.
1: Ricard, primer de tot, agraïtem que en dues seccions, o sigui, en dues col·laboracions que us has fet, hagis fet aquesta proposta que nos va fer el nostre bon amic, en Diego Pascual. I, bueno, recordar a l'audiència que te tenim cada mes aquí en els estudis de Ràdio Castella amb aquesta secció, música, quan sentim aquesta música, pues, sobre nostre és mític. Bueno, Ricard, i quan tornis a venir a juny, ja estarem a les portes d'assistiu i supos que, bueno, en que faci calor, tu saps que aquí no em passaràs de calor perquè estàs a sombra, però vull dir que tu saps que arribarà Sant Joan. Sí, i supos que, no sé, jo m'agradaria que una persona com tu, que has tocat, vas ser director de la banda de ferreries i has estat sempre en temes de música i escola de música i tot això, no sé si has pensat mai, ara que ho pots fer, pues voler dedicar-li qualque especial a qualcun compositor o qualque director de música o alguna cosa, no sé, perquè has tocat tant de temes, has tocat tanta gent.

0: Nunca tú vulguis. Però jo et dono una idea, perquè bueno, tu saps que quan no vuelvas ja sentirà el sudor aquell de la festa,
1: sí,
0: sentirà
1: sí.
0: els primers guinyols d'escavall, tot de flaviol...
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, jo, les festes de l'or, per exemple,
0: Sant Llorenç. Que toquin Sant Llorenç, eh?
1: Claro, I clar, i xerrant de Sant Llorenç, pues, hi ha un altre tema pues, que m'ho he donat.

0: tinguis per setembre, si cas, antes de festes o després de festes d'amor, de el que te vaig dir, de que vaig trobar com a curiositat o com un folleto, que xerrava de dels premis que es feia dels concurs del Festival d'Amor de les festes.
1: Sí, els 70, sí.
0: Que hi donaven una, com unes sàncures.
1: Sí.
0: Encarada no sé què, hi havia diversos premis.
1: Sí. Els festivals de la cançó d'amor van ser del 70 al 73. 70, 71, 72, 73.
0: I vaig trobar un dia
1: 73.
0: Com una espècie de folleto que explicava això i ho donaven empreses.
1: Sí.
0: Això devia ser a l'època del senyor Timoner, potser.
1: Sí, Timoner. L'Alba. Sí.
0: Que devia ser a l'època també hi havia les carrosses.
1: Sí.
0: Feia molta cosa.
1: Sí.
0: Hi ha una cosa que m'ha impactat molt, a Ricard, sobre les festes d'amor, per exemple, que tu saps que avui en dia, sobretot si hi ha que col·lecciona coses, pots trobar molt de programes de festes antics,
1: uh-huh,
0: ja,
1: sí,
0: de tots els pobles, no? I quan llitges exactes, hi ha coses curioses que penses, però com pot ser? Perquè un dia me'n record que vaig fuetjar un programa de festes, de les festes Sant Llorenç, de no sé quin any era, del 50, tot que era, i havien fet el jaleo, que devien ser 10 cavalls, per exemple, però és que després es ve per fer un concert, la banda de
1: hombre,
0: música.
1: Claro.
0: O sigui, a tu m'hi atem, o sigui, a tu li dius a una banda que després de jaleo que feia un concert.
1: Abam, però...
0: És curiós, però...
1: No, però fixeu vos, abam.
0: Devia haver 10 cavalls, el millor.
1: Si m'ho anem, per exemple, a les festes de l'O, per exemple, que és el que més conec, nosaltres, quan acabaves jaleo, fèiem la verbena. Jo anava a sonar la verbena. Me despedia dels companys meus, dels amics meus que havíem estat enmig del jaleo, i me n'anava a sonar la verbena. I la verbena, ojo, la verbena començava a les 11, inclús a les 10 i mitja. El que passa que a les 10 i mitja no hi havia ningú encara, perquè el jaleo acabava a les 10.
0: Clar, hi havia...
1: Començava a les
0: 7. Cavalls, el millor,
1: no, n'hi havia més. El que passa que, bueno, sí, la cosa no s'enredava tant. Clar, estava el jaleo, començava a les 7 del vespre i acabava a les 10. A les 10 havia acabat el jaleo i a les 10 i mitja començava la verbena en el camp de futbol.
0: No me diguis quina banda era, perquè encara no sé si ho era, que vaig llegir, però que havia fet un concert al vespre.
1: Pot ser,
0: però el concert de la banda de música, recital de sus piezas escogidas,
1: sí,
0: i havia acabat de fer jaleo al cap una estona.
1: Clar, jo estic xerrant dels anys 70, 80, 90, bueno, 90 ja no,
0: no
1: però,
0: no sé,
1: però sí que clar, que abans de so, segurament que en els anys 60, que so jo ja no ho recordo, sí, perquè jo era molt petit, però segurament que sí, que devien ser, en vez d'una verbena, devia ser un concert a mig de la plaça.
0: Se van,
1: clar.
0: Sí, mira, tu. Havia fet el jaleo i t'havia xupat els pas a calles.
1: Clar, és que era una altra cosa. Clar. I la gent anava mudada després, eh? Sí. Després dels jaleos, cada mitja hora estava tothom net, sí, i clarit, eh?
0: I després també una cosa curiosa que m'ha llamat l'atenció de l'O és que hi ha les bandes de música fent dobletes. O sigui, per exemple, dissabte de Sant Llorenç, a les 5... Hi havia els passacarrers de gegants, però després sortia una banda, vale? I després, al cap d'una estona, fent la pujada a Sant Pere
1: Nou,
0: amb una altra banda. I després, l'altra banda havia fet el jaleo, feia el jaleo. I en sol demà,
1: sí,
0: qui havia fet el jaleo, feia els passacalles de gegants des de matí a Diana, i després l'altra que havia sortit amb el gegant feia el jaleo.
1: Bueno,
0: i
1: s'anava
0: canviant,
1: sí, hi havia dues bandes, normalment, i a Mou també,
0: I
1: hi havia...
0: I si descansaven, les caroles al més últims, els tres.
1: Clar, i s'hauria d'haver dues bandes, fins tampoc no fa massa, hi havia dues bandes, una feia els passacarrers des dissabte i l'altra feia el jaleo del vespre. I en sol demà, doncs, al revés. L'altre feia el jaleo i l'altre feia les dianes per les passacarreres de matí. Bueno,
0: i al vespre a mi sortien les escaroses.
1: Que tu m'ho diràs, tu. És que...
0: Clar, però dir que això de la pujada, sí, que feien a Sant Pere Nou,
1: Sant Pere Nou, sí, sí.
0: Que jo dic que comencen a partir...
1: Però si ara ho fa tot quasi la mateixa.
0: Sí, no, hi ha banda l'O, ara, hi ha banda l'O. Però jo me'n record que a vegades en els programes te posaven... I potser era banda... Venia a venir Sanda de Ciutadella, Ferro.
1: Sí, bueno, jo he vist a l'O, si jo me'n record, i la banda de Mó, l'antiga banda de Mó, la banda de Ciutadella, sí, hombre, i tant... Sí, sí.
0: I després van descafeant de l'Ete, perquè ara mateix tothom se'n recorda de la banda Nura,
1: sí.
0: El senyor Carretero, que anava per tot, sí, fins que no van treure les bandes. Vull dir, era de Mercadal, però anava a Mercadal, Fornells, Castells,
1: sí,
0: Sant Lluís...
1: Sí, sí. I tant,
0: i no aturaven, eh?
1: No aturaven.
0: No aturaven. I després va ser
1: aquí, pamant. Venien aquí, el Castell, també.
0: El Castell, de Vallada, Pujada...
1: Sí,
0: beníssim. I una cosa curiosa també que no llames atenció, Ricard, tu trobes que el senyor... Cristóbal Udrift, que va ser el compositor d'aquesta peça. I avui en dia obliga els ulls, que fa molt més que no es va deixar. I veus que la seva música neix per a fer jaleo. Com que reaccionaria?
1: Bueno.
0: Estaria contenta, no, perquè això és una sarsuela.
1: Sí.
0: El Postillo.
1: El Postillo de la Rioja.

0: que d'hores durant tot l'estiu a Menorca.
1: Tot és pobres.
0: Claro, jo crec que per una banda seria content, per l'altra banda, tal vegada, no hi estaria tant.
1: No ho entendria.
0: Bueno, pensaria, hombre, jo vaig fer una sarsuela, tu.
1: De totes maneres, Ricard, el que és l'origen d'aquesta peça, tu te la saps de molt bé, però, perquè jo m'han contat, perquè no sé, tu saps que a Radio Calle, però jo quan xerram d'Escaleo, jo me van contar que s'havia de Ciutadella, diuen, que hi havia una banda en aquella època que sonava a peces, que hi havia escalers per allà i que van tocar aquesta i diuen que escalers van començar a votar i, o sigui, és com una leyenda, no, que conta.
0: Bé, sí, jo crec que
1: és... van dir, i un va dir, mira, quin jaleo que foten, i va quedar jaleo.
0: Sí, és que va,
1: i ja
0: és que va, i es va mirar i va dir, ole.
1: Jo sé que és una peça que fa molt bé, que et sona, que comença per juny i acaba per setembre, tots els pobles, el Castelleo... I...
0: Ja, però això és una adaptació que, bueno, que en el seu moment s'ha agafat com una cosa que es fa, que jo no sé, també, vam, si honestament, com a músic, que se soni una mateixa música durant 3 o 4 hores, tampoc, musicalment, tampoc és el més sa.
1: Perquè jo sé que l'òpera ja perquè s'aturava. Aló, entrava un cavaller, un caixer, s'aturava.
0: S'aturava, i allà... I aló no. Sempre van d'un en un. Sempre surten d'un en un. Clar, què passava? Doncs pues que es ve que per la banda és...
1: Molt cansat.
0: És molt cansat arrencar una altra vegada, cada minut i mig o dos, tornar a arrencar una altra vegada, i vinga. I van dir, bueno, va, però això... L'ho d'entrar dos cavalls no, perquè això no, no és com l'ho de la Ciutadella. Però bueno, l'ho de que la banda no s'hagi d'aturar, això sí. I bueno, jo crec que sí, perquè es ve que pobres músics, la veritat és que tocar allà en el sol, encara que hi hagi un poquet de porxo, la calor que fa, els morros pateixen molt, eh? Sí. Jo ho he viscut, bueno, ho he viscut no com, bueno, com a director, però la veritat és que és durillo, eh? És durillo.
1: I què me dius d'aquesta, Paquito Chocolatero, enxet de xocolati, que trobes? Que també va ser famós.
0: Fet, i són té anys aquesta
1: peça, té anys Gustavo Pascual
0: la sonàvem en la banda de Favaria ja també quan jo la dirigia molts anys i després s'ha popularitzat perquè algú la va gravar i la va ficar en un max mix d'aquest
1: de so aquí en Àfrica
0: sí, no sé

0: aquesta peça, que és una peça que s'ha de sonar molta estona seguida, s'ha de repetir, que segons quines peces tu no ho pots fer en això, perquè quedarien tots allargats per terra, saps què vull dir? Llavors, aquesta peça, sí, com totes, és cansada, però aquesta és menys cansada, va bé. Llavors, algun director li havia de dir, ui, no de ses canyes, tu, va, sonar amb aquesta que mos va bé. Llavors, d'una a l'altra, i que sonar, doncs aquesta, saps? I al final, el maniquí s'ha quedat com sa cançó, o com sa peça que se sona per ses canyes de per tots els pobles.
1: Això no té poc sentit, ses canyes.
0: Però això és perquè algú va trobar que era una bona peça per sa banda, i com que a tothom li va semblar que era bé,
1: i aquesta que trobes, que ja ho comentaré quan estiguem en festes, aquesta, sense mossades al col,

0: clar, bé, això sí que no s'ha
1: que ses festes no és Sant Gina enllimonada ni en Santa Pomada, bé, són festes sanes.
0: I també de baix, cada vegada, és el que tingui menys de...
1: presència.
0: Menys presència.
1: Que després se passarà, que després se falta respecte a sa festa.
0: Sí, no, i que se pràcticament res.
1: Entrevistant un director de banda, Madea. Però és que sa gent per dies nord, sa gent per dies nord, sa gent agafava i xumava i te deien, per exemple, otra, i després te deien de tot. O sigui, és un CD que vas posar amb un CD.

0: Doncs mira, està sobrat sempre. Aquesta és de ses millors, eh?
1: Aquest,
0: mira, aquesta, quan se va estrenar, que és una peça que, bueno, que modestament la vaig compondre jo, és una peça meva, que me va demanar l'Ajuntament de Mol, se fa uns anys, el 2019, no sé què era, quan es va commemorar, va celebrar el 125 aniversari de les festes de Gràcia. I l'Ajuntament de Mol me va demanar que fes una peça per la banda, per commemorar. I, bueno, aquesta peça. Però, l'any de l'estreno, el 2019, el director de la banda de Mol, en aquell moment, en Miquel Llario, me va fer sonor, vale? Perquè no és una peça tan fàcil com la del maniquí, no és una peça que vagi bé tan bé per ser sonada per sa banda, vale? Però la va mantenir, i també tinc que agrair als músics, en el dissabte des festes, el jaleo des dissabte, tota la darrera volta de canyes, la banda de Mol va estar sonant aquesta peça. I no és fàcil, no és aquella peça que diguis, va, aquesta anirà bé, però no. I bueno, ell me va fer aquest honor, i la veritat és que vaig estar molt content.
2: I després hi ha una peça que xerrant un dia amb un bon amic nostre, també que tu coneixes, que és en Pep Mercadal,
0: sí.
2: Van descobrir, el dia que vam presentar aquesta feina de sa banda d'amor, vam trobar aquesta peça, mira, que ja me'n record. Espera, això no, espera. I arriba la serena. Això és una peça de repertori molt antic que la van trobar.
0: Aquesta cançó, nosaltres ja la sonàvem a dies. Aquesta peça, si no vaig massa errat, ara xerro un poc de memòria, però si no vaig massa errat, era la cara B, però dels papers, perquè això, doncs, fèiem els papers per la banda, els papers de músics, la música, a l'altra banda del paper, o sigui, per una banda, no, que era Espanya, que era Espanya aquí, i a l'altra banda hi havia aquesta. I era aquella cosa com els discos en aquell temps, no? Que la cara A era la bona, i bueno, després de fer més o menys. Però

0: aquesta.
1: I l'altre dia vaig trobar també una que és molt bona, que no sé si la tens. La tens tu en esteu... la teva memòria, que vaig trobar, que la va posar en Jordi Orell, que és de la Muda Son Carabassa, en versió banda de Bo. La van gravar també.
0: Sí, sí, exacte, la Muda Son Carabassa, que va ser...
1: molt bona, aquella.
0: Una versió...
1: banda.
0: Una versió per banda que crec que va fer en Jordi.
1: I també és canyera, que ja ho has sentit. Sí, molt bona,
0: eh? Sí, va fer una versió, va fer una espècie de popurri, allà on hi havia l'amo de Son Carabassa.
1: Si t'assembla bé...

0: abans de preparar, tocava dos passodobles, pagava escalé, el maniquí, dos passodobles, i si era molt tocava ser non, si era molt truc, i para de comptar.
1: No, això
0: de...
1: Això s'havia fet tota la vida. Això de la samba. El que passa que no es deia samba. No es deia samba i, òbviament, no fèiem això. Ja està. Però jo, en la banda de Ferreries, el 92, vale, el 92, ja fèiem... Bueno, i antes que jo, si és cert que el director anterior ja ho feien. O sigui, això no era... Jo no ho vaig inventar ni molt menys. Ho, ja es feia i ho feien totes les bandes. Acabava Escaleo, i donaven ses canyes, sempre la gent se posava, vinga, va, i tal, música, música. I això, i sempre feies aquells 20 minuts, mitja hora, feien nosaltres en això, 20 minuts, mitja hora, de sonar peces així més alegres i tal, i la gent es posava, ja no hi havia cavalls, com que ja no hi havia cavalls i ja no això, però la gent feia, sobretot la gent jove, i feien sa xalada, per molts, ja en aquell moment, sense que es digués samba ni res, que no tenien ni idea d'aquest nom, fent-se això ara, i quasi alguns disfrutaven més aquella estona que no l'estona d'Escaleu, que era tabà, però si haguem tocat més major. Els joves disfrutaven molt en aquell moment. Val? El que passa és que es ve, i això també s'hauria de reconèixer el mèrit, que quan va arribar la banda de migjorn, en això ho va convertir en això ho va convertir en un show, vale? en un show, perquè va ser un show allà i tal, pues bueno, clar, això pues, va encara pues, tenir com a més acceptació i més no sé què, sí. I la gent, pues, sobretot la gent jove, pues,
0: Ricard, millorava. Ricard, saps quin poema va haver? Que després la gent volia que les altres bandes fessin.
1: Claro, que té el problema.
0: Perquè clar, hi havia la banda Ferreria, però la banda Ferreria no té per què fer el que fa.
1: Exacte. Això és el problema, que a vegades hi ha certes coses que es posen de moda, val? Que tu, després, has de fer... Bueno, per això mos passa també amb la roba, jo què sé, pues això... O les ulleres, jo no m'agraden les ulleres aquestes tan grosses que tapen la part.
0: Tu ara m'has dit, que te tocava anar a Pepe, però el que va passar molt, que anava una banda, que va mirar la banda de Ciutadella, però...
1: Exacte, perquè té que fer...
0: No està acostumat a fer...
1: No, però ja no és si estàs acostumat o no, és que no tens per què fer.
0: Sí, començava fora, que anem a la vez al cintió.
1: Però bueno, per exemple, el que vam fer en la banda de Mo, perquè això ja mos hi vam trobar en la banda de Mo, quan la vam tornar a muntar ara aquesta darrera etapa, que va ser la banda de Mo va sortir de l'Escola Municipal de Música de Mo, i bueno, jo vaig ser un dels seus impulsors modestament, i clar, ja mos hi vam trobar amb això, de dir, bueno, i ara què feim? Perquè clar, nosaltres ja també, clar, la banda de Mo era la titular per sonar les festes de Mo, que en els primers anys sonaven les dues, d'això. Però mos van trobar amb de dir, bueno, i ara que hem de fer samba? I vaig dir, home, no hi ha que fer samba, el que hi ha que fer és el que s'ha fet tota la vida. I has de dir, tocar

0: tocar mitja hora, 20 minuts, mitja hora, després d'Escaleo, seguir tocant, fer coses alegres, i escolta, si tu no vols fer, show i que te duguin per mig de la plaça, o no vols fer jo que sé què, doncs no ho facis, però el que sí que has de fer és animar durant 20 minuts, mitja hora, perquè això està bé, perquè hi ha molta gent que a vegades que abans no els agrada, i aquella estona d'estar enmig de, sobretot la gent jove, d'estar votant per allà, i això a més jo m'encanta, perquè veus la gent que és qui disfruta, ja dic, sobretot la gent jove disfruta moltíssim, també ho sé pels meus fills, pels meus nebots, vull dir, s'ho passen, l'estona que més bé s'ho passen. Llavors jo crec que això ja que farò. Ara, que hagi de convertir-se en un show determinat, no té per què.
1: Claro que sí. Bueno, pues Ricard, això és un aperitiu de lo que no s'espera aquests mesos d'estiu, no? Festes, patronals, festes populars d'estiu. I res, Ricard, moltíssimes gràcies per aquesta bona feina que has fet, que sé que no és feina per tu, perquè ho fas, com diuen els castellans, de mil amores, però bueno, són dues entregues que has fet sobre els Beatles, i t'esperam el mes de juny, ja quedarem un dia per venir, sí. Diumenge per venir, però bueno, lo dejamos en secreto.
0: Sí,
1: no?
0: De
1: l'aire. Però bueno, te vols despedir... Espera, posant-se música a teva i te despedeixen, si vols.

0: Setmana Pons, així és molt fàcil, eh? Bueno, doncs, estimats escoltadors, espero que us hagueu passat bé, que hagueu passat una bona estona amb en Santi i en jo, i amb els Beatles, i amb més coses que hem posat, i les bandes, i res, i fins a...
1: I és de sol perquè trenca una aurora i entra
2: nubes. I sobretot, si ho deies, si feu 5 cuixama, seny, eh? Seny!

Bueno, pues, estimats oients, ja m'ha despedès de tots vostès. Moltíssimes gràcies per l'escolta. Els protagonistes avui han estat cridada d'Anna Marga Lombarte, que, per cert, tenim pendent l'un dels dos llibres que van sortejar, que li va tocar a ella, que li farem arribar. I també donar les gràcies a en Joan Tutzó, a en Rafa Blanco, a aquest rincón del Cofrade i la Piedad Popular, i també, com no, en Ricard Remissa, aquesta secció amb música que avui ha fet la segona i darrera part de Els Beatles, que li van dedicar a en Diego Pascual Coy. Res més, els hi deixam amb el fil musical. Comença demà una nova setmana. Demà dilluns, dia 18 de maig del 2026, de bon dematí, si tot va bé, seguirà la programació amb Miscel·lània Matinal amb Antoni Pascoy. Es que vespre en Alejandro Vega, en Alitxun Jasbé, i així tenim programació durant tota la setmana de dilluns a diumenge. Recordin que poden sintonitzar la programació des de la 103.4 de la FM, però per internet ja saben Radio Garden o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell o Radio Garden. Res més, si tot va bé, tornarem a estar amb tots vostès diumenge qui ve, dia 24 de maig, a partir de les 4 del capvespre, en especial de 5UGM. Bona nit a tots, saludos cordials, que tingueu molt bona setmana, nos sentim diumenge que ve, a partir de les 4. Bona nit a tots, saludos cordials.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Won't you please surrender to me?
1: Ràdio Es Castell, Feim Poble. L'emissora municipal més oriental del país.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Set 3.4 de sa freqüència modulada.